0: Cor UVCF, els millors consells de salut pels professionals del valencià.
1: I aixòs bons consells, avui ens els apropa una de les doctores del València, Cristina Pérez, què tal, com estem?
2: Bon dia, encantada d'estar així amb vosaltres.
1: Anem a parlar avui d'un tema que a mi em pareix, la veritat, que molt interessant. Conversàvem abans de començar esta conversa, valga la redundància, que hi ha molt que parlar, no?, sobre el que són les valoracions mèdico-esportives d'aptitud, allò que, per aquells que no sàpien esta part tan tècnica, no?, és allò que veiem, no?, aquestes proves que es fan abans de començar la temporada o quan hi ha un fitxatge per veure que el jugador està bé, no?, que està en condicions òptimes, en condicions aptes per a poder competir.
2: Correcte. Són els estudis que nosaltres fem, aquestes valoracions, el que ens permeten és detectar factors de risc o situacions inclús de malaltia que poden haver donat o no símptomes i que puguen suposar un risc no només de lesions, sinó temes vitals. Això és el més important, el que més ens preocupa.
1: Parlem de tot aquest treball, no?, totes aquestes proves que es fan de manera prèvia, de manera preventiva també, per evitar qualsevol esglai durant la temporada, no?, en aquest cas.
2: Correcte. Sí, perquè hi ha coses que són molt òbvies. Si una persona té una malaltia que el porta a estar ingressat a l'hospital, sap que té un problema, però hi ha vegades que persones joves que fan esport, que es troben fantàsticament bé, no es poden imaginar que tinguin un problema. No sempre és així. Pot haver un problema cardiològic que no doni símptomes i avui en dia tenim recursos per a detectar a temps tots aquests possibles problemes o la major part d'ells.
1: Evidentment, quan pensem en les proves, no?, en totes les proves que es fan de manera prèvia, moltes vegades, vinculat a l'esport, pensem pues, que estiga bé muscularment, que no tinga cap lesió, no?, el que més es mira, no?, o dona la sensació que més es mira...

0: El cor pot salvar vides, perquè aquí un dels temes que ens preocupen sempre és la mort sobtada en els esportistes. Sí. Sempre és un núvol negre que està per damunt nostre i que intentem evitar, perquè es pot evitar en moltes ocasions. No és l'únic, però és el que més por ens fa.
1: De fet, recorde que crec que ja des de fa algunes temporades, en este cas la Federació Valenciana ha inclòs també alguna prova en este sentit, dins de el mínim, no, que exigeix per a competir, però m'explicaves, no, que en València es va més enllà, no? I si vols comencem per els majors, no, per explicar un poc aquestes proves que veiem en la tele, que te veiem moltes vegades en aquests vídeos en les instal·lacions d'IMET UCV, en aquestes proves d'inici de temporada, així les valoracions són molt completes, no, amb prova d'esforç i tots els anàlisis pràcticament possibles.
0: Sí, molt completes, evidentment. Doncs sí, en aquestes valoracions de pretemporada que refereixes al primer equip, tant masculí com femení, inclús el filial, fem pràcticament les mateixes proves, s'inclou tot el que és una història clínica del jugador, tots els antecedents que pugui tenir de salut i de lesions, així com els seus antecedents esportius, la situació en el equip, etc. També familiars, és important conèixer antecedents familiars, sobretot de temes vinculats a les cardiopaties, a mort súbita, tot això. I també fem una exploració física global, però el que és més específic per lo que tu m'estàs preguntant, el que fem és un electrocardiograma de 12 derivacions en repòs, que ja ens dona moltíssima, moltíssima informació. Fem una ecocardiografia Doppler del cor, que és una ecografia, perquè els oients ens entenguin, igual que fem quan una senyora està embarassada per veure el fetus, no? Es pot veure com és el cor en moviment, es poden mesurar les parets del cor, es pot veure les vàlvules com tanquen i s'obren, tot això. I fem el que és molt, molt significatiu, que és la prova d'esforç, en la qual... Quina diferència hi ha? Pues que durant la prova d'esforç nosaltres mirem l'electrocardiograma, aquesta funció cardíaca, i en alguns casos també els gasos expirats, per a veure des del repòs fins a l'esforç màxim i després durant la recuperació com s'adapten tots els òrgans, anem a dir, vitals durant l'esforç en aquests esportistes. I a més, aquestes proves ens permeten determinar quin metabolisme energètic utilitzen de forma predominant en cada nivell d'esforç, i això ajuda a conèixer la capacitat de rendiment que pot tenir aquest esportista, quin consum màxim d'oxigen, quins umbrals té, i personalitzar les càrregues i el tipus d'entrenament. I això es fa servir, clar. O sigui, són aspectes de salut, no només de salut, sinó de rendiment. I en això afegim després, de forma particular i personalitzada, les proves d'imatge pertinents. Hi ha jugadors que, a més de tot això, s'emporten altres proves de tipus radiològic o de ressonàncies, etc. I també fem les analítiques de sang i d'orina, que ens donen idea de la salut global i dels aspectes també de condicions del sistema immunològic, etc.
1: Evidentment, són unes proves molt completes, per com dius, adaptar al detall, no, qualsevol càrrega, qualsevol circumstància dels i les futbolistes, però també per a, com diem a l'inici, no, descartar qualsevol tipus de patologia, qualsevol, entenc que indicador que puga fer que ens hagin de preocupar, no, per la salut.
0: Doncs sí, perquè podem pensar que una persona jove que fa esport, que se sent forta, no té cap problema de salut, perquè si no li ha passat mai res, què ha de tenir? No té res. Mentida. O sigui, això, que no ho sapiguem, que no ho veiem, no vol dir que no hi sigui. I, de fet, es demostra que periòdicament detectem factors de risc i, en ocasions, patologies que es poden relacionar i que, de fet, es relacionen en la freqüència o la possibilitat de patir una mort sobtada. Això és molt important. I en futbol no és l'únic esport on es donen, però és un dels esports que, per la seva exigència, és més prevalent el tema de la mort sobtada. Per tant, aquestes proves ens identifiquen moltes vegades aquests problemes abans de que donin la cara, i es poden resoldre. És que la gràcia és que avui dia sabem que molts dels problemes que poden associar aquest risc es poden tractar i es poden resoldre a temps.
1: Estem parlant del més major, d'aixes proves completes, però com això, en este cas en el València, en els serveis mèdics, es trasllada a l'acadèmia, per exemple, a aquells més menuts que també pues tenen els seus exàmens, les seves proves, així, en la ciutat esportiva de Paterna.
0: Doncs sí, el fet és que la llei no ens obliga a fer anualment o bianualment

0: anualment una revisió d'aquest tipus. Però nosaltres, per la nostra tranquil·litat, doncs cada any, i com a mínim cada dos anys, tots els xiquets i xiquetes de l'acadèmia tenen una revisió en la que s'inclou l'exploració física, la història clínica, tant personal com familiar, i un electrocardiograma de 12 derivacions de tots aquests xiquets i xiquetes que estan en la nostra acadèmia. En el cas de que per la història clínica, per l'exploració física o en aquest electrocardiograma que fem basal a tots, detectàrem alguna anomalia, demanem les proves complementàries pertinents, abans inclús de que tingués símptomes. I també, per sort o per desgràcia, diria per sort, hem detectat casos importants i que s'han pogut conduir a temps de tenir cap disgust.
1: La veritat que és algo que, com dies abans, no? És un núvol que està per ahí, que moltes vegades no li volem prestar atenció, i crec que està molt bé explicar això. I jo volia preguntar-te, per fer un poc, perquè estem explicant el que es faci en el València, per fer un poc de pedagogia també, en este cas, per exemple, les acadèmies internacionals o en este cas les nostres escoles conveniades, i és que almenys, no?, el que exigeix federació i aquestes proves i revisions que se facin sí o sí, no? Que no, sí. Que ningú pense de dir, bueno, perquè moltes vegades passa dins de pues el barull, no?, del dia a dia dels clubs, que tractes de solventar moltes vegades el paperet per a que tinga la fitxa federativa, la llicència, però que estem posant en risc algo molt important, no?, com és la salut.
0: Sí, jo crec que això no té excusa. Pense que sóc de la partidària que aquestes revisions, les valoracions s'han de fer sempre en qualsevol xiquet que comença una activitat física, una activitat esportiva, especialment de competició, la primera volta, sempre, obligatòriament, i el més desitjable fora que, si no cada any, mínim cada dos anys, es feren a tots, a tothom, per bé que es trobi fantàsticament bé, perquè ja dic, no sempre donen la cara.
1: I per últim, ja per acabar, el consell per als aficionats, jo, és una conversa que, mira, com nosaltres moltes vegades coincidim en els viatges, en el filial, moltes vegades hem eixit el tema, per exemple, de les proves d'esforç o d'aquestes valoracions que ens hem de fer, pues, també, no?, traslladar que la gent, que l'esport que faça, si fa ciclisme, running, quan t'aplega ja a certa intensitat, no?, pel que fa als entrenaments i demés, que es mire, no?, que acudisca a centres especialitzats i que es faça alguna prova per a estar tranquil.
0: Per favor, no costa tant. I com a mínim en començar, sobretot en començar, perquè de vegades em pregunten, els pacients em pregunten, quan és el millor moment per fer-me una prova d'esforç? En quin moment de la temporada? Pues si no te l'has fet mai, al principi, quan abans millor, i si no després, pues depenent de les exigències i de les possibilitats de cadascú, pues cada any o cada dos, depenent del nivell d'activitat. Però una valoració mèdica abans de fer activitat física és important, i si es fa amb regularitat, és que a més ajuda molt a fer aquesta activitat en millors condicions i a rendir millor. És molt gratificant. És la diferència entre anar a cegues o anar en coneixement. I si per conduir un cotxe es demana un carnet de conduir, doncs per fer esport, com a mínim, s'hauria de demanar el que aquesta persona sàpiga que està en condicions de fer-ho, per la seva salut i per la seva seguretat. És que estem parlant de que cada any en Espanya s'estan registrant 30 o 40 casos de mort sobtada en relació amb l'esport, i d'aquestes morts sobtades el 80 o el 90% són de tipus cardiològic i es podrien detectar, i en molts casos es podria evitar. I no només la mort no sap de si és un esportista federat i professional o si és amateur, i si els diumenges en els amics o fa els triatlons que li agrada fer, saps? Això s'hauria de fer com un ABC bàsic de seguretat, i valdria la pena.
1: Pues ens quedem en això. Jo crec que ha sigut molt formativa també esta xerrada, que és el que busquem en esta secció, així que moltíssimes gràcies, Cristina, per estar amb nosaltres, per apropar, no?, tot este coneixement dels serveis mèdics del club i posar-lo al servei tant dels nostres oients com dels futbolistes, de la gent de l'acadèmia i de tota la gent que envolta el valencianisme. Així que moltes gràcies i fins prompte.
0: Doncs moltes gràcies a vosaltres, i estem a la vostra disposició, perquè la prevenció al final és la millor jugada.
2: VCF Media Radio, la radio del sentiment.
3: Hola, soy Diego López,
2: celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.
3: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
4: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karok. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
5: VCF Radio, la radio oficial del teu equip.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dona Vida. Estem en la secció de hàbits saludables de la Fundació del València. Avui anem a parlar de la salut dental. És molt important, eh? Més important del que se pensem per als esportistes, per als futbolistes, el tema de les dents, perquè ens ajuda també a previndre les lesions. Però bueno, ara ens ho conta tot i ens ho explica el metge de l'acadèmia, el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal?
2: Bona vesprada, Rubi, si estem una altra vegada.
1: Estàs un poc constipat, no?
2: Sí, no he fet cas a mi mateixa dels consells que donem i mira el que passa.
1: N'hi ha que previndre, la setmana passada parlàvem de previndre els constipats, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Però vaya, bueno, vaya. La veritat és que l'horatge tampoc acompanya, eh?
2: No, no, la veritat
1: fred,
2: és
1: que fa calor.
2: S'enganyem a vegades en la roba que escollim per la faena i el que passa, no, ningú estem lliures, ni els metges.
1: Bueno, doctor, avui anem a parlar de la salut bucodental, que és més important del que pensem, sobretot per als esportistes, per als futbolistes, per allò d'evitar lesions.
2: I tant, encara que no n'hi ha estudis científics clars que ho demostren, nosaltres en la nostra experiència sí que hem observat que n'hi ha certa relació en lesions, sobretot de tipus muscular, associades a una higiene dental no adequada. I com tot en esta vida del deport, moltes vegades té més que veure la prevenció i l'adquisició d'uns hàbits saludables per a previndre qualsevol problema a posteriori. Aleshores, nosaltres hem intentat que tots els xiquets que estiguen en la nostra escola puguen assolir tots aquests hàbits i de fet estem a punt de començar una campanya en el club de que, en el qual una entitat d'odontologia va a fer una revisió a tots els nanos de la acadèmia.
1: O sea que anem a començar ja ara ja la campanya de revisió de les dents de tots els xavals, dels xicons de l'acadèmia, no?
2: Va fer-se, sí, i bueno, ja l'han fet en la gent major, amb certes juvenils, els que deixes i faltes ja han sigut revisats, i no sols hem revisat l'habitual tema que vosaltres sempre m'instruïm més, que és la càries, sinó altres tipus de problemes, com les maloclusions. Més que res, no perquè n'hi hagi que intervindre directament en elles, sinó per aconsellar, perquè sí que és de veres que són alteracions que ajuden a que la dentadura no faci el seu treball de forma adequada. Bàsicament, el seu treball és fer la primera part de la digestió de l'alimentació que fem.
1: Bueno, doctor, pues anem amb les preguntes dels oients, dels xicons i dels pares de l'acadèmia que estan així en tots els dies en la ciutat esportiva de Paterna. La primera pregunta.
3: Me llamo Lucas y quiero saber cuántas veces me tengo que lavar los dientes al día.
2: Bé, si yo fuera un odontòleg, probablement te diria que cada vegada que vas a la cuina o al menjador, després hauries de rentar-te les dents. Per una mínima higiene, considerem tots que haurien, per lo menos, de rentar-se després de cada una de les menjades principals de la jornada, per a que tots els restos d'aliments no queden dins dels forats que tenim d'entre les dents i que això puga produir un focus d'infecció en aquesta zona, tant a nivell de la geniva com dins del mateix dent, generant una caries dental.
1: A voltes se parla 3 voltes al dia. No, és millor sempre que menges algo rentar-te per a que no quede ahí absolutament res entre les dents.
2: Evidentment, n'hi ha dinars que uno no fa en casa, és fàcil que els almorzars que no estem en casa pues siga complicat, però a veure, depenent també del tipus de dentadura, hi ha altres sèries de dispositius o de maneres de netejar la boca que després crec que ja parlarem en altres preguntes.
1: Segona pregunta.
4: Me llamo Santiago. ¿Y qué tipo de cepillo es el mejor?
2: Bueno, qualsevol que puguem utilitzar són adequats sempre i quan sàpiguem bé com raspallar el dent, que és lo important. Vull dir, no és necessari tindre un fantàstic raspall elèctric que puga menejar-se tantes vegades al minut perquè la placa bacteriana es menege. Si fem una bona raspallada de dents en un raspall normal i corrent, probablement aconseguirem el fi, que és intentar que la placa bacteriana que se fa en els dents i que se fa sempre, pues, tinga un creixement el més lento possible i mantinguem la nostra geniva i els dents que estava pegada a ella el més saludable possible.
1: Tercera pregunta.
5: Hola, me llamo Hugo. Si me lavo los dientes, ¿puedo dejar de ir al dentista?
2: Això me ho han preguntat a mi algun xiquet. I la resposta, evidentment, és no. ¿Vale? Hem de ser clars en la higiene bucal, però per molt que nosaltres se raspallem bé, que gastem un col·lutori, que sapiguem que també és un apoyo important a l'hora de mantenir aquesta higiene bucal, el que és ben cert és que la placa bacteriana és una placa natural que està ahí i que té tendència a créixer i té una tendència coneguda en quant a temps de creixement, i s'ha demostrat que mínim dos vegades a l'any una visita al dentista per a llevar aquesta placa bacteriana pues ajuda molt a que la geniva no agarre defectes importants, inflamacions, gingivitis, que al final porten piorres i falta de agarre a la dent, a la llarga. Entonces, és algo que tenim que cuidar, i per molt bé que se cuidem, aquests professionals estan ahí per ajudar, i lo molt aconsellable és fer-lo així.
1: Quarta i última pregunta.
6: Me llamo Pablo y quiero saber por qué es importante no tener caries.
2: Bé, vaig a enfocar-te-lo de dues maneres. La primera, la forma funcional, és a dir, nosaltres tenim les dents en la boca per a mastegar bé l'alimentació i aconseguir fer la primera digestió mesclant l'aliment en la saliva de la boca, que és una tarea molt, molt important, que a vegades s'oblidem d'ella. I que aquesta tarea, en la força que tenim que fer, que és una força important, és difícil poder-la fer quan tens una dentadura en càries. La càries és una infecció de la dent que conlleva una pèrdua de la zona externa de la pròpia peça dentària, de lo que és l'esmalt. I, evidentment, tu, si mastegues, vas a tindre dolor, no vas a mastegar igual, vas a menjar normal. Això és una manera. L'altra manera és la forma indirecta. I és el que parlàvem abans. Per ells, demostrat que aquestes xicotetes infeccions, no només de la boca, sinó d'altres parts del cos, podien ser, però bàsicament de la boca, perquè és on més freqüent se dona, estan relacionades en problemes a nivell muscular, perquè es produeixen certes desequilibris bioquímics a nivell de les zones cel·lulars que favoreixen la presentació de trencaments fibrilars. Aleshores, nosaltres fem molta cura quan fem les nostres revisions normals en vigilar que això no corrisca. Però, evidentment, si se planifica una revisió, és probablement la primera línia que té que controlar l'odontòleg a l'hora de revisar.
1: Per això ja dic que és molt important cuidar-se, també tindre bons hàbits saludables en la higiene pues, dental, com està explicant el doctor Juan Aliaga. Pues ara n'hi ha que aplicar-se, eh? Així no queda una altra.
2: Correcte, sí, sí, hi ha que fer-ho.
1: I doctor, vostè a cuidar-se un poc.
2: Moltes gràcies. Espero que se passe pronte això.
1: Vinga, gràcies.
2: Vinga, adéu.
7: No te pierdas la última hora del València Mestalla en l'informatiu de VCF, Media Ràdio i en Sentiment VCF. Te lo dice Alejandro Panach.
0: ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural?
8: En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt!
9: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho. Soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis. Las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto. Y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas. Tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor.
10: Un sentimiento eterno.
11: VCF Media Radio, 24 horas a tu lado. Amun Valencia.

0: València! Barrenetxea!
1: Hola, sóc Vicent Abril. Escolta tots els nostres partits en la ràdio oficial del club.
2: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa.
3: Arranca el partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. Gol de Fritos Pérez. Las patatas del deporte valenciano.
4: Soy Rubén Iranzo, jugador del Valencia Mestalla, y sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.
5: Posición ofensiva, pelota ahí para Javi Guerra, el balón a Rere, Diego López, gol. Diego López, gol. El Guajín, el Guajín, el Guajín, Diego López, gol. Ahí estaba Diego López para empatar el partido en el minuto 39. La jugada es de Javi Guerra. El pase que le dona Diego López. En segunda línea arribaba el Guajín. Y marca Diego López. El gol del empate del Valencia. Así en Mestalla. Diego López que ya va a marcar en la nada. En Vallecas. El gol del empate. Torna a marcar para Valencia, para donarle y Xempat que ve Diego López, el Guajín, 1-1.
4: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falteu en la cita todos los partidos en VCF Radio.
2: Valencia, al cor del Mediterrani, es la ciudad de la llum y del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València. Amunt València. Benvinguts a casa. Cada día, miles de datos de empresas y particulares se ven comprometidos. Mantén tu identidad digital a salvo de manos de hackers gracias a la empresa valenciana Internext. No permitas que roben tu información personal y pásate a Internext, proveedor oficial de cloud del Valencia Club de Fútbol.
6: Buenas, soy Javier Pamies, jugador del Valencia Mestalla, y nada, deciros que para poder seguir nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: El millor de VCF Media. Moments històrics del València.
1: Vamos a recuperar ese golazo de Fernando en San Mamés. Inolvidable diciembre de 1992. Así lo contaba para el Minuto a Minuto de Canal Nou, para el resumen de ese partido, Xavier Alberola.
2: I a renglor seguit, quan es disputava el minut 37, ha arribat l'1-3. Així tenim Fernando per la banda esquerra. La defensa bilbaïna, que perd davant d'Eloi. Arriba Quique Flores, deixa cap a l'esquerra. Álvaro ha servit per a Fernando i atenció al gol del capità del València. Un dels millors de tota la jornada. I que s'ha celebrat d'esta forma. Ahí arriba Camarasa, Leonardo, Boro, Ibáñez i Robert. Este és el control. En la cama dreta i en la destra, al fons de la xarxa de Juan José Valencia. Una vegada més, així tenen este gol que passarà a l'antologia del futbol de primera divisió. I ahí tenim a Fernando, que ha servit per a Eloi i este batut València en la seva eixida. Ha sigut l'última jugada del partit i en ella l'àrbitre Soriano Ladrén ha posat fi al partit. D'este quart i últim gol del València, que per primera vegada en la present temporada ha guanyat lluny del Mestalla. Al final, a Sant Mamés, Atleti de Bilbao 1, València 4, el València ha despedit l'any 92 amb 19 punts i 5 positius i 24 gols a favor per 13 en contra, lo que el convertís en un dels equips menys golejats.
3: Hola, soy Nazaré, espero que no os perdáis ningún partido y ningún gol en la radio oficial del Valencia.
4: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
0: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas. VCF Media Radio, 92.6 FM. 24 horas al día parlant del Valencia. Mateix Club, Nova Era.

0: per part del Barça de Hansi Flick, un 11 molt titular en la porteria, el polonès Chesney en defensa, Eri García, Ronald Araujo, Gerard Martín, Alejandro Valde en banda esquerra, un tribote en el centre del camp per a Gavi, Mar Bernal i Dani Olmo, i dalt el triomf ofensiu per a l'ex del València, Ferran Torres, Marcus Rashford, i el polonès que diu adeu al Barça, Robert Lewandowski, xiularà Adrián Cordero Vega. L'únic partit que ha xiulat esta temporada va ser així en Mestalla, i li guanyarem a Osasuna en aquell partit 1-0 en el gol de Ramazzani de penalt. A veure si avui també se repetí la història. Bueno, pues estem en el compte enrere. 3 minuts per a que siguin les 9 de la nit en punt. Ja estan els jugadors sobre el terreny de xoc de Mestalla, preparats, ja dic, en temps, perquè tots els partits d'esta jornada han de començar a la mateixa hora, a les 9 de la nit, i per això ja els jugadors estan sobre el terreny de xoc, pues ja des de fa uns minuts, i tot preparat. Ja dic, anem a estar pendents del que passe així en este partit, però també del que faça el Getafe, que juga avui davant Osasuna, que se juga la permanència en el Coliseum, i el Rayo Vallecano, que pot estar pensant més en la final de la Conference que en el partit que l'espera davant l'Alavés. Ara de seguida incorporarem també esta retransmissió al nostre company Víctor Barea, que està tornant de Villarreal en aquest partit avui, que també en retransmès del play-off final del València Femení, han empatat 0-0, i de seguida estarà Víctor Barea, però Gonzalo Naya, ras de terreny de xoc, tot preparat.
1: Sí, tot preparat, i com dius, en més temps esta vegada que en altres ocasions, perquè hem d'esperar a les 9 en punt que l'àrbitre reba la indicació per a que comence el partit. Els jugadors, com dic, tenen més calma esta vegada per a preparar-se. En tot cas, el que estem veient ara és la pinya del València, la dels nostres jugadors, i sa pinya i sa conxura d'esta última jornada per aconseguir la victòria i per a buscar acomiadar la temporada amb 3 punts i a ser possible en la classificació per a la Conference League. Ahí tenim, com dic, la pinya dels nostres.
0: Pues ahí están els nostres, sí, fent ixa pinya, l'última d'esta temporada en este últim partit. Un partit que està ixa il·lusió, ixa somni que tenim tots de poder aconseguir la victòria i que se, se produïsquen tots els resultats, i el València tornaria a Europa 6 anys després de l'última volta a la temporada 2019-2020. I anem a veure si avui tots junts, equip, jugadors, Mestalla, afició, podem aconseguir o que ja diem seria el millor regal per a este final de temporada i per a estos 103 anys d'història de vida que té el l'estadi de Mestalla, que ho acaba de complir. Pues bueno, ja estan ahí els jugadors del València, també és del Barça, tot està preparat. Avui el partit és televisat per Dazón, no tindrem opció d'àudio, però ja dic, te pots connectar a l'app, a la web, al canal de YouTube del València, i pots veure la retransmissió. Has pogut veure també la prèvia, ara la retransmissió i el postpartit. Pues bueno, se van a ser ja les 9 en punt de la nit. Mira l'àrbitre el cronòmetre.
1: Sí, és que està esperant la indicació. En esta ocasió no és tant el cronòmetre, sinó que reben la indicació per part de la Lliga, de la Federació, del delegat així de la Lliga, i serà en aquest moment quan tots els camps de primera on tenen el partit rebran aquesta indicació i començarà el partit. Per ser de la disposició dels nostres, del que veiem finalment, Rioja per la dreta, Diego López per l'esquerra.
0: Bueno, pues, ixe és l'11 del València, que està preparat 90 minuts per a guanyar este partit, per a esperar també que punxe el Getafe, el Rayo Vallecano, i somniar, il·lusionar-nos de nou en jugar una competició europea 6 anys després. Ahí estan els jugadors preparats en Mestalla. Mira l'àrbitre i el cronòmetre està rebent ja les indicacions, perquè diem tots els partits han de començar a la mateixa hora. De fet, ja, pues ahí ja està, va a començar el partit. Vinga, València, a per la victòria, a per ells, que està en joc Europa. Ahí està ja la primera pilota que ha ficat en moviment el Futbol Club Barcelona, i se való per a que jugui el Barça, un Barça que ja diem, un 11 molt titular, en Dani Olmo, en Gavi, en Rashford, en Ferran Torres, en Lewandowski, en Ronald Araujo. Però bueno, el nostre València, lo que en diu Miguel Ángel Bosio, avui a ser més competitius que mai, a fer un partit molt serio, estar concentrats, estar intensos en el partit.
2: Hay que estar metidos, seguro. No nos queda otra. Es decir, disputar inclusive cada balón como si fuese, vamos, nos jugásemos muchísimo, ¿no?
0: Bueno, pues ahí está. Jugante el Barça, la pilota Rere, buscando ahí a centrales. A Gerard Martín y Ronald Araujo, la parella hoy de centrales del uruguayá. Y el canterá del Barça. Ahí está Ronald Araujo. Compañía jugante ahí Neri García, que es el lateral derecho del equipo. La pilota ahí a Rere una otra vuelta. El Valencia ya ahí en Javi Guerra, en esa primera línea de presión del de Chilete. Ahora es Valde el que juega, que buscaba ahí la pasada. Alejandro Valde, buscante el pase para Rashford.
1: Muy bien, César.
0: Al tall, muy bien, César Tárrega.
1: El Barça té aquestes coses, és capaç de templar, de treure la pilota des de darrere en molta pausa i després accelerar, com ha fet ara.
0: Bueno, pues ahí está, jugant el Futbol Club Barcelona, des de darrere, traguent la pilota, el passe, ahí per a jugar ahí Ferran Torres, el ex del València, a darrere, la pilota per a Chesney, pressionava també Hugo Duro, va la pressió també Javi Guerra, el passe en llarg i el baló canvien fora. La pilota canvia fora. Van ahí imprecisos en estos primers compassos de partit. Això acaba de començar, sí. Però...
1: Fa la sensació en aquestes dues primeres accions de pressió que tenen una indicació clara als nostres jugadors. Quan la pilota la té Araujo no li pressionen, si busquen la pressió quan la pilota la té Gerard Martín.
0: Bueno, pues ahí está Ron Araujo. Traguenti llévalo el central uruguayá y capità del Barça. Araujo a la dreta per Eric García i Eric García Herrera per al seu porter, per a Chesney, el polonès, que trau ja en curtet. Buscant el passe per a Gerard Martín, que trau ixa pilota en llarg, però s'ha anticipat molt bé Unai Núñez per a recuperar la pilota al València. En estos primers minuts, ahí está Pepelu, avui la novetat, jugant de nou de central, el de Denia, per l'absència de Xomer sancionat. Ahí está Luis Rioja, el sevillà, buscant el passe per a Urinic, canvia el joc.
2: Buenísimo.
0: Sí, señor, ben vista. El balón para Jesús Vázquez. Volía jugar de primera Jesús Vázquez ahí de cap. Ahora buscaba la pasada.
2: Bien.
0: El balón que ha tocado tener y García se va fuera y es banda. Chao rápido el Valencia. El balón de Pepelu. Penchar la pilota. Bona. Y se baló ahí. Era el Guajín Diego López. Buscaba la centrada ahí, pero entraba Luis Rioja. Ojo la contra de Barça. Ojo la contra de Barça. Ferran Torres. Ahora Ferran. Ferran que busca la pasada para Rashford. Rashford, Rislaria, Rashford. Qué betàrrega. Qué betàrrega con Lila Llevat. Era una
1: corner.
0: Contra perillosa. Y el balón a córner.
2: Sí.
0: Está muy atento, sí, señor.
2: Muy, muy atentos en las vigilancias, a pesar de que era un contraataque difícil, porque eran dos para dos. Pero Tárrega ha sabido aguantar. Y cuando vio la posibilidad de tirar el balón fuera, lógicamente lo ha conseguido, ¿no?
0: Pues va al córner que va a botar el Barça desde el canto esquerre la portería del Valencia. Atense ahí Alex Márquez, que no ni es que desachusto de defensivos en este jugada de Sabaló Parat, que estos siempre son perillosos. Allá va Marcus Rashford a traure el córner, la pilota, Dislaria el remata, Boris Chevaló, ni a que ayuñarlo, la treta ahí finalmente Ugrinich, la pilota en el rechaz, vol arribar Ferran Torres. Ahí está Ferran, ojo que se ha fet ahí lío, fet un potet a César Tárrega, li l'han llevat més mal, perquè la jugada era perillosa, ara volia intentar-ho Luis Rioja,
1: però nostra,
0: se va fora i es banda, sí.
1: Sí, jugada perillosa, primer en el remadecà de Araujo, després en el rebuig, el Barça que ha pogut col·locar aquesta pilota per a Ferran, que la veritat ha fet un molt bon regat, i en l'acció anterior volia comentar que ens alegrem per César Tárrega, que estigui en confiança, en aquestes dues primeres accions, tant en la banda com esta que ha pogut tallar molt bé per enviar a córner. És important que César pugui recuperar també la seva millor versió.
0: Bueno, pues ahí está, jugante el València, vore Guido Rodríguez tratant de recuperar la pilota.
1: Falta, senyala la falta de Guido per baix a Gavi, i serà pilota per al Barça.
0: La falta de l'argentí Guido Rodríguez sobre Gavi, la falta per al Futbol Club Barcelona quan se van a complir els 5 primers minuts de xoc d'esta primera part. Empat a 0 el marcador. Así en Mestalla en este último partido de la temporada, mirando también de reojo lo que pasa en El estadio El Coliseo Meniche, Getafe, Osasuna. Y en Mendizorroza, en el Alavés.
1: Ahí de
0: Rayo moment, Vallecano.
1: Sense gols en esos dos partits, on sí n'hi ha goles en el Betis llevant. S'ha avançat el Betis, que està guanyant des de moment l'únic gol de la nit. I, bueno, pues ese gol que li posa un poc més de nervis al llevant, que a estes hores estaria salvat, però que ha de estar pendent del que fas en Girona.
0: Que Sierra recupera la pilota Filip Urinic. Urinic i se va l'opera Unai Núñez. El bàsquet, bona passada per a Joaquim Predigo López. Dins d'àrea de López, l'envia fora. L'envia fora,
1: fora de López. Xoc, fora de xoc, en tot cas,
0: Era bona, però estaven fora de xoc. Diego López.
1: Sí, és fora de xoc, però n'hi ha que està bé, Bosio, mostrar aquestes senyals d'identitat i advertir-li al Barça que la mínima que puguem anem a buscar les cosquerelles.
2: Hombre, claro, tú le tienes que decir que ellos no se pueden descuidar en nada y, a ver, que ellos lo saben. Y, de todas formas, la jugada fue muy buena.
0: Ojo al Barça, que se va Ferran per banda. Ojo a Ferran, busca el pase Herrera. Apareix Urinic i tàrrega finalment, que allunya eixa pilota. El baló ahí, que el trata de baixar-lo Guido Rodríguez. Baló per a Jesús Vázquez. Ahí volia jugar Jesús, li di a Javi Guerra. Estaba yo.
2: Se la pedía arriba, que no la jugase en corto. Pero bueno.
0: Bueno, pues.
2: Falta de entendimiento. Es normal.
0: Ahora sí, el Valencia continúa avisant, arribant a la portería de Chesney.
1: Pero torna a señalar falta de Guido.
0: Y eso sería buena señal. Ahora de nuevo la falta a favor del Fútbol Club Barcelona. Ahí con Barça. Y ha alineado un equipo muy titular en esta última partida de la temporada. En esta última jornada de Liga, cuando la ha recuperado Unai Núñez. César Targa Herrera, espera Pepelu. Ahí está el de Deni, a que llora Herrera, buscar a Dimitrievski, que golpecha en Yark.
1: Falta. Le ha gustado espenta clara.
2: Pero
1: hablando de la espenta, le ha chafado perder Herrera.
2: Es que no entiendo esos empujones.
1: Y ahora Larry, que para el partido. Indican que han de tornar a traure y le está diciendo directamente a Luis, no lo hemos visto, pero claro, Luis le está diciendo, está no, al costat el linier,
2: pero cómo no lo
1: está
2: va a ver si se ve el empujón,
1: sí, no, pero es que a banda de la espenta li chafen darrere y claro, el Rioja está queixant-se al linier, le está tirando la bronca literalmente, y com no ho han vist, no tienen més punyetes que aguantar la bronca que está tirando Luis Rioja.
0: Bueno, pues el balón.
1: Es que si m'apures, escolta, encara que sigui involuntari, si veuen que li pega per darrere en el turmell, fins i tot podrien estar parlant de que hauria d'haver sigut targeta groga.
0: Bueno, pues se reman per el xoc. Buena pilota darrere per a Chesney. El baló en llarg, se'n torna en fora.
1: Falta Lewandowski de Unai Núñez.
0: I falta, sí, la que li ha fet el basc a Robert Lewandowski, el davanter polonès del Barça, que dirà adeu esta temporada. Y titular en este partido. Estén ya arriba al minuto 9. Esta primera par continúa el 0-0 el marcador. La pilota que la trajo el Barça, Araujo desde darrere. Uruguayá. Buscante el pase ahí para Gerard Martín. Gerard Martín para Gavi. Gavi que cambia el choque, busca el pase ahí a Ferran Torres. Ferran Torres de primera, espera Dani Olmo. Ahí apareix. Volve al talla, Nata y Pepelu. Y el balón que la envía fuera.
2: Cerró muy bien Pepelu. En un pase en profundidad.
0: Central de el de Denia.
1: Es que mira con una combinación está en parlante, de Ferran a Dani Olmo. Es que es perfectamente combinación de selección española del Mundial.
0: Bueno, pues juega el Barça. De Rein de Chau del Valencia. Buscante el pase a banda izquierda. Espera Alejandro Valde. Gavi. Valde. Arrere. Buscante ahí a Centrals. Para que traguen ahí.

0: Inside. La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dóna Vida, esta secció que tenim aquí a VCF Radio, la ràdio oficial del València, per a tractar temes de salut, d'hàbits saludables, per a la pràctica del futbol i sobretot de l'esport en general. Sobretot el que volem és que este espai servisca de conscienciació de lo important que és cuidar-nos i sobretot fomentar els bons hàbits saludables en xiquets i en xiquetes. I avui encetem esta secció per a parlar de l'obesitat infantil, un problema que, la veritat, afecta a molts xiquets i xiquetes de València, de la comunitat valenciana, més del que pensem, eh? I anem a parlar de l'obesitat infantil i, sobretot, de com combatre-la amb el Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, que la veritat és que està fent un gran treball. Un servidor va ser testic de decepció en el mateix hospital, pues, del treball que estan fent. De fet, van rebre pues, han rebut un premi a nivell nacional pel seu programa PAIDO per a, bueno, previndre i combatre l'obesitat infantil.

0: El primer de tots, perquè és una patologia amb elevada prevalència. Què vol dir això? Que és un problema que se presenta en molta freqüència. A més, cada vegada han vist en els últims anys que aquesta prevalència ha anat augmentant, i jo diria que més allà, cada vegada, els xiquets no és que siguin més obesos, sinó que és més greu l'obesitat que tenen, és més, el grau que té és major. És a dir, augmenta la freqüència d'una malaltia com és l'obesitat, i a més són més severes, el grau d'obesitat és major. Que curiosament, menys d'un 1% estan primers. El 54% tenen el pes normal i la resta, és a dir, aquest 45%, tenen algun grau de sobrepès.
1: En la CAP del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, CAP del grup de Ciberov, aquest programa premiat a nivell nacional, estem en Empar Lourdes. Empar, què tal? Bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: Bueno, pues anem allà. Estàs disposada ja i preparada a contestar a totes les preguntes dels xiquets, xiquetes, pares i mares?
2: Clar que sí, encantada.
1: Bueno, pues allà va. Primera pregunta.
3: ¿Qué es la obesidad y cómo la definimos en niños y adolescentes?
2: La obesidad es, podem dir que és una malaltia. I és una malaltia que avui a dia està sent un problema de salut pública. Per què diguem que està sent un problema de salut pública? Pues perquè cada vegada té més prevalència. És a dir, cada vegada és més freqüent en la població pediàtrica. I per tant, com a malaltia, pot donar complicacions a curt i a llarg plaç. Però què podem dir que és l'obesitat? L'obesitat és un trastorn metabòlic que se produeix en general, quan estem parlant de l'obesitat que afecta fonamentalment a la població pediàtrica, perquè n'hi ha una desproporció entre les calories que s'ingereixen i les calories que se cremen. I sempre n'hi ha un balanç favorable, se crema menys de lo que entra. Què vol dir això? Pues que mengem més de lo que se hauria de menjar en molta caloria i se crema menys, estem més sentats i una vida més sedentària i menys activa. A què porta això? Això porta a que n'hi hagi un augment de la grasa corporal, que és el que caracteritza la presència d'obesitat. Què diguem, com podem nosaltres saber si un xiquet té un pes normal o no té el pes normal? A diferència de l'adult, que n'hi ha un punt de tall per definir si és obès o no, en els xiquets n'hi ha una característica fonamental i és que els xiquets creixen i se desenvolupen. Per tant, nosaltres, els pediatres, el que fem és anar a unes taules, que és el que diguem els percentils, que és que se gasten ara, en general, són els de l'Organització Mundial de la Salut, que el que fan és mos donen una distribució en funció del sexe del xiquet, si és xic o xica, i segons l'edat que tinga, en quin punt està un paràmetre que relaciona el pes i la talla, és a dir, l'índice de massa corporal. Si aquest índice de massa corporal està per damunt del punt de tall que nosaltres considerem com a pes normal, vol dir que aquest xiquet té un excés de pes per la seva edat i pel sexe.
1: Pues en part, jo crec que la pregunta ha sigut perfectament contestada. Segona pregunta.
4: ¿Con qué frecuencia aparece en los niños españoles la obesidad?
2: La obesitat és altament prevalent. Què vol dir quan estem sentint que ens diuen que una patologia és altament prevalent? Pues que és molt freqüent. I en quins datos estem encontrant-se a nivell de l'estat espanyol? Bueno, pues podem comentar els datos d'un estudi que és el que se coneix com l'estudi Aladino que va fer el Ministeri de Sanitat. Aladino que respon a l'estudi que contempla l'alimentació, l'activitat física, el desenvolupament infantil i l'obesitat. En aquest estudi varen incluir-se xiquets de 6 a 9,9 anys i agarraren xiquets de totes les comunitats autònomes de l'Estat. En total, es varen incluir al voltant de 800 alumnes de 6 a 9 anys. I quina va ser la prevalència que se varen trobar? Pues bueno, del total de la població que se va estudiar,

0: un 55% tenien un pes normal. Menos de un 1% estaven prims, és a dir, estaven per baix del pes que es tocava. Però un 45% tenien un excés de pes. És a dir, uno de cada dos xiquets de 6 a 9,9 anys tenen algun grau de sobrepes. Si això ho dividim, com comentàvem al principi, en el que és sobrepes o el que ja alcança el nivell d'obesitat, de sobrepes n'hi havia un 26%. És a dir, aproximadament uno de cada quatre xiquets pesa més de lo que li toca. I d'obesitat estàvem en un 18%. És a dir, podíem dir que uno de cada cinc. Com podem veure, són xifres que són importants. No pensem en tratar, pensem en evitar, en previndre que això aparega.
1: Anem en la tercera pregunta.
2: ¿Hay diferencias entre distintas comunidades autónomas?
0: Pues sí, también hay diferencias entre las comunidades autónomas. En este estudio, que estem agarrant una población similar, representativa de lo que es el Estado español, ni en comunidades autónomas que tienen molta más prevalencia de la obesidad que otras. Entre ellas, por ejemplo, Canarias, es una comunitat que té una elevada prevalència d'obesitat i de sobrepès, tant en xics com en xiques. On està la comunitat valenciana? Bueno, pues en el cas dels xics, la prevalència d'obesitat està al voltant del 20%, és a dir, uno de cada cinc, i del sobrepès està ja al voltant del 50%, si juntem sobrepès i obesitat, uno de cada dos. És a dir, obesitat, uno de cada cinc. Sobrepès i obesitat, uno de cada dos. En el cas dels xics, en la nostra comunitat. En el cas de les xiques, la presència d'obesitat està al voltant d'un 20%. Uno de cada cinc. I el que és sobrepès i obesitat, també estem al capdavant, perquè estem al voltant del 45%. És a dir, a nivell de l'Estat n'hi ha diferències i la comunitat valenciana pues, té aquestes dades que, des de luego, són preocupants, igual que la resta del país, en el que trobar que uno de cada dos xiquets tenen algun excés de pes pues, no deixa de ser un tema per a preocupar-nos.
1: Següent pregunta.
3: ¿Es más frecuente la obesidad en chicos o en chicas?
0: Pues si mirem el global de la prevalència d'obesitat, podem dir que els xics n'hi ha més xics obesos que xiques. En l'estudi este, que és de referència de l'Estat, quan parlàvem d'obesitat, un 21% dels xics són obesos. Les xiques, un 16%. És a dir, sí que n'hi ha diferència. Més obesitat en els xics que en les xiques. Sin embargo, si anem a la part del sobrepès, pràcticament són igual. Uno de cada quatre xics i uno de cada quatre xiques tenen algun excés de pes. És a dir, diferències en el sexe. En quant a sobrepès com a tal no en tenim, però en quant a obesitat, més xics obesos que xiques.
1: I l'última pregunta, i jo crec que molt important.
4: ¿Cuáles son las consecuencias de la obesidad?
0: Lo primer que n'hi ha que pensar és que la obesitat té conseqüències ja a curt i a llarg plaç. I que probablement en la presència d'obesitat estem assistint a lo que antes pensaven que era patologia, que només era de l'adult, pues bé, està apareguent ja en els xiquets en presència d'obesitat. Quines són este tipus de complicacions? Pues lo primer, n'hi ha més hipertensió de la que n'hi havia abans. Abans, realment, xiquets hipertensos, puguem dir que se limitaven aquells que tenien una patologia de base i que això feia que pujara la tensió. Avui en dia, en presència d'obesitat, la hipertensió arterial és prevalent, és a dir, és freqüent, i això està ja posant l'organisme en un risc, sobretot si tenim en compte que el xiquet és un organisme en creixement i desenvolupament. Quines altres alteracions podem trobar-se ja? Pues lo que se diu alteracions metabòliques. La diabetes tipus 2. La diabetes tipus 2 és una malaltia que era abans única i exclusivament de l'adult i ara, en presència d'obesitat, podem encontrar-la ja. També, pues, l'augment del colesterol. Més coses que no s'han acabat així. Pues el tema de totes les alteracions que puguen tindre des d'un punt de vista psicològic. I què podem encontrar en els xiquets obesos? Pues tenen una baixa autoestima. Moltes vegades són xiquets en depressió i en ansietat que es porta a que puguen tindre fracàs escolar. I això ens té que preocupar a tots perquè és una època on l'aprenentatge és fonamental. Per tant, això jo diria que planteja dos problemes importants. El primer, un problema de salut pública. I el segon, la necessitat de tindre que intervindre d'una forma multidisciplinar i implicar no només a lo que són la part dels metges, dels pediatres que tenim que cuidar dels xiquets, però també a la societat, l'escola, els mitjans de comunicació. Això és algo que tenim que fer entre tots. I en aquesta filosofia és el que en l'Hospital General de València, en el Servici de Pediatria, està desenvolupat des de fa molts anys el programa d'atenció integral a l'obesitat infantil, que contempla tota aquesta intervenció multidisciplinar, en la que nosaltres tenim que aliar-se hasta en les noves tecnologies per a fer que aquests xiquets siguin capaços, primer, de no desenvolupar obesitat, i si la desenvolupen, fer que s'aborde d'una manera integral per a que revertisca aquest augment de pes i tornen a ser xiquets que tinguin un pes completament normal. Sense dubte, un programa d'aquestes característiques pot facilitar aconseguir els objectius que tenim que proposar-se. Fonamentalment, tindre una joventut sana, xiquets i adolescents que siguin completament sans. Sense dubte, ha sigut entès la filosofia d'aquest programa que va rebre el Premi de l'Estratègia NAOS del Ministeri de Sanitat en el 2010 i que contínuament estem innovant-lo a fi de millorar la salut dels xiquets que tenim al nostre càrrec.
1: Pues sabis consell, els que ens ha donat la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General en part l'Urbe. I doctora, continuarem parlant així en el nostre programa, en la nostra secció La Fundació te dona vida, de l'obesitat infantil.
0: Moltíssimes gràcies.
5: Hola, sóc Pepe Lu, viu amb l'emoció de VSF Media Radio tots els nostres partits.
6: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa. ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en el entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
7: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestro partido en la radio del Valencia.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació et dona vida, així estem, amb els integrants del cos mèdic del València Club de Futbol, els integrants del cos mèdic de l'Acadèmia del València Club de Futbol, en esta secció que ens ajuda sempre a tindre més informació, no?, i més dades a l'hora de poder actuar en qualsevol incidència. Avui, a més, ve de la mà d'una novedosa aplicació de mòbil, que també la medicina va modernitzant-se, i també hi ha aplicacions per al mòbil que són molt interessants des del punt de vista sanitari. Anem a parlar tot això amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal, com està? Molt bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Avui, en el mòbil en la mà, en una aplicació que és molt xula. M'ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no?, a tots els oients d'UVCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels ítems sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es podrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11. L'11 és evident, perquè estem parlant de futbol i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
1: Així, nosaltres ja tenim l'aplicació CPR11, se l'havien descarregat abans de fer esta secció amb el doctor Juan Aliaga, evidentment, i bueno, ja tenim així descarregat l'aplicació i veiem que n'hi ha, així, quan l'obris, 11 passos, efectivament, 11 passos vinculats en el tema del que estem parlant en el dia d'avui, que és en el cas de que tingues algun futbolista que te'l trobes en quina situació?
2: Bé, el primer que tenim que saber és definir la situació, i és el que ens diu el primer pas en el que vam parlar, que diu ràpido reconocimiento.
1: Pues anem a apretar-li, doctor. Apretem el botonet així que posa ràpido, número 1, ràpido reconocimiento.
3: Si vemos que un jugador cae y cuando nos acercamos le encontramos inconsciente, se trata de una parada cardíaca. Podemos sospechar una situación de parada cardiorrespiratoria cuando un jugador colapsa súbitamente sin que necesariamente haya sufrido un impacto, no responde a los estímulos.
2: Ahí está. El explicador y nos va a decir que básicamente nos anem a trobar quan un jugador colapsa súbitament, és a dir, cau a terra súbitament, si és que has que ha tingut ningun traumatisme previ o ninguna situació que te faci pensar que ha hagut una relació directa, és a dir, s'ha desmaiat, no sabem per què, podem estar en un cas. Què és el que ens determinarà? Probablement que el jugador no respon a ningun estímul quan arribem al seu costat i que, a més, no respira amb normalitat. Potser no respirar amb normalitat o potser inclús que no respire.
1: Ese seria el primer pas, no? El reconèixer que estem davant d'una parada cardiorrespiratòria en un futbolista, en un jugador, en un xaval que de sobte pues, cau a terra, se desmaia sense que n'hi hagi pues, ni un xoc, ni una entrada, ni res de res. Anem al segon pas. 2. Evaluació i col·locar boca amunt.
3: Coloque al jugador boca arriba manejando el cuello con cuidado. estimule al jugador.
2: Una vegada han trobat que la persona que ha caigut realment té problemes de respiració i sí que tenim que tindre en compte que una sacudida, un espasme no ens pot fer pensar que no realment està sol, perquè aquestes situacions d'espasmes poden ocórrer en una parada cardiorrespiratòria. Entonces, hem de tindre molt en compte que una vegada se trobem en el cas a la persona que està corrent això, tenim que tindre en boca per amunt. Segons els que ha caigut, tindrem que manejar el coll en compte. Ja hem parlat altres dies dels problemes dels traumatismes. Evidentment, una persona que es desmaia pot haver caigut de qualsevol manera i pot haver lesionat el coll, i això hem de tindre en compte. ¿Vale? Una vegada tenim en aquesta col·locació, hem d'intentar estimular el jugador, comprovar que ell emetís una resposta que pot ser una resposta dolorosa o una resposta auditiva o visual, és a dir, un golpet. Si coneguem el nom, dir el nom, contesta, respira, t'encuentres bien, en força, ¿vale? Tot això sempre hem d'intentar, una vegada trobem aquesta persona així, anar ja avisant al 112.
1: Correcte, que ese serà el següent pas. Quan ja han comprovat que aquesta persona pues igual no està acabant de reaccionar al que estem tractant de fer-li, arriba el tercer punt. Veiem així, en l'aplicació de la que estem parlant, esta CPR11, una aplicació que diem, pues podeu descarregar qualsevol persona al vostre telèfon mòbil, i si vos trobeu una situació de necessitat, pues tindre ahí una primera informació, si és que no teniu cap sanitari al vostre costat. Com diem, tercer punt, demanar ajuda. Anem a apretar també este botonet.
3: Si el jugador no responde, pida ayuda llamando al teléfono local de emergencias. En Europa, 112. Solicite que le traigan un desfibrilador.
2: Molt bé, exactament. Ja us heu avançat abans. Nosaltres, si tenim l'equipació habitualment, no ho fem, però diguem que és important, i a nosaltres en els cursos d'atenció, encara que siguem personal sanitari, a no ser que treballem ja directament en un SAMU o en un quadre que ja portem, que siguem nosaltres l'últim escaló de la urgència, també és convenient sempre cridar al 112, atenció, perquè tinguem sempre en el més ràpid possible l'atenció a aquest pacient. Sabem, i d'això ens heu ficat inclús en l'aplicació, que si podem, si tenim capacitat de tindre, tindrem que demanar el desfibrilador que habitualment en quasi totes les instal·lacions esportives hauria d'haver, sobretot en categories altes, i si ho aconseguim seria ideal tindre almenys una descàrrega en els primers 3 minuts des de que ocorreix l'episodi. Això moltes vegades no podem tindre-ho, perquè evidentment desfibrilladors no n'hi ha en tots els llocs. Nosaltres hem aconseguit ja tindre un desfibrilador portàtil que portem als partits, on anem nosaltres, per sempre tindre això recollit. I així en la ciutat esportiva també ne tenim equipos ja preparats, perquè és molt important la rapidesa en aquests casos.
1: El que passa és que també qui estigui escoltant no es pot pensar, ui, jo no vaig a tocar un desfibrilador, com vaig a saber jo fer alguna cosa, no? Jo m'esperaria que vinga algú a que siga ell l'encarregat, però clar, el problema és, i si resulta que per molt que hagis avisat ràpidament i que per molta pressa que se donen, igual aquests minuts són essencials, no?
2: Sí, però n'hi ha que tindre en compte que en totes les instal·lacions públiques en les que n'hi ha desfibrilladors, que avui en dia no només són les instal·lacions esportives, també en els aeroports, en les estacions, tots aquests llocs públics, habitualment i junta l'aparato té que haver gent de l'abast de la instal·lació que has que ha fet algun curs de formació, que són cursos molt senzills. Els aparatos avui en dia són semiautomàtics, vull dir, l'únic que tens que saber és ficar els electrodos, i l'aparato normalment ja té una imatge que te fica quan tens que ficar-los, un botonet de on-off on l'aparato analitza el pulso cardíaco que hi ha i analitza si necessita una descàrrega o no la necessita. Aquesta senzilla maniobra ja solventa el 90% dels problemes. No fa falta ser metge. Quan arriba el metge ja se va encarregar d'altres coses. Però aquestes coses, una persona en una xicoteta formació pot tranquil·lament solucionar aquest problema.
1: Bé, doncs ahí teniu, de moment, estos tres primers passos d'esta aplicació CPR11, que ja diem, se la pot descarregar qualsevol persona, i sempre és important tindre-la en el mòbil, i així si vos trobareu en un moment donat pues, una persona que podeu sospitar que té una parada cardiorrespiratòria, sabríeu com reaccionar. De moment hem repassat tres passos n'hi ha molts més passos. Que això, doctor, anem a deixar-ho per a següents edicions de la Fundació Te Dóna Vida.
2: Sí, anirem a poc desgranant tota la mangrana, que és, la veritat és important i és una de les funcions més importants nostra, que és la formació i sobretot la prevenció en aquest tipus. No hi ha sols els traumatismes i totes les coses menors, que està molt bé que ho fem, perquè a més ajudem molt als entrenadors, que moltes vegades se veuen els que van sense este suport metge o sanitari de xicotetes coses, inclús aquestes coses que poden ocórrer, pues està bé que tinguin aquesta formació. I si no mos poden sentir, però almenys que algú li pugui contar a on poden tindre aquesta informació de forma senzilla.
1: I ja sabeu, esta aplicació de mòbil de la que avui hem estat parlant, CPR11, una aplicació on en 11 passos, de forma molt ràpida, te diuen què has de fer, que has de trobar-te en un futbolista, en un xaval, en una persona pel carrer, que també te pot passar, pues, que pugues sospitar que ha tingut una parada cardiorrespiratòria. Pues, ja diem, una aplicació, te la descarregues en el mòbil, CPR11, i te pot donar unes indicacions. Pues bé, doctor, les següents setmanes anem desvelant més passos d'esta aplicació i segur que n'hi ha més aplicacions per ahí de mòbil, de primers auxilis i de coses que poden ser interessants, que estarem a l'espera de que vostè ens conte.
2: Perfecte, pues així estarem, per anar informant-vos.
4: Hola, soy Joel Fontanet, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.
5: ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club, una forma diferente de pertenecer, una forma premium de crecer. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido. Zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
6: Hola, soy Stole Dimitreski, escúchame paradas en UFC Media Radio.

0: El millor de VCF Media.
1: Jo tinc 90 anys. Quan de vinc a la Vestalla? Pues 75 anys, com a mínim. Oh, però, perquè jo, antes de treure el meu passe, jo venia tots els diumenges també. Des de que tenia 7 anys. Jo deixava de gastar en altres coses, però no fugo, no? Aquí el valencià dona el que té i el que no té. Per què? Perquè té amor a una cosa que l'han parit així, no? Puigades, Claremont, tants jugadors valencians que, i altres que han vingut, Epi, Gorostiza, jugadors extraordinaris que han passat a la història de València. Posteriorment has tingut altres jugadors que el València ha sigut campió diverses vegades, de Liga i Copa i totes les copetes que hi ha per ahí. Sí, que són molt grans, tu. Jo estic molt content del meu equip. Els meus fills, els dos xics que tinc i la xica també, són valencianistes de pura cepa. El meu netet és igual o més, que ja és molt gran això, eh? I tindre un equip com el València Club de Futbol, en la quantitat de copes i trofeus que ha guanyat, és un orgull per al poble valencià.
2: Vostè, Vicent, qui sóc?
1: Tu, Arias. No t'havia de conèixer jo a tu? Era un honor per mi que no l'esperava. Era i és una institució en el València Club de Futbol. És molt gran, és més gran del que jo me creia. Hasta que me muda, seré valencià. No sé si me portaré la bandereta i s'apagarà. Un honor i un orgullo. Visca el València Club de Futbol.
0: El millor de VCF Media.
3: Hola, soy Andrés Caro, jugador del Valencia Mestalla. Escucha todos nuestros partidos en VCF Media Radio.
0: ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt!
4: ¿Necesitas un seguro para tu coche, moto o furgoneta? ¿Y solo para unos días? Con Muévete por Días lo tienes fácil. Tendrás la cobertura obligatoria los días que necesites y lo podrás contratar 100% online. Porque con Muévete por Días solo pagas por lo que necesitas. Así de sencillo. Entra en muévetepordias.com y contrata ya.
5: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestro partido en la radio del Valencia.

0: El millor de VCF Media.
1: Hola, soy Joel Fontanet, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.
2: 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Radio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
3: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
4: Javi Guerra, dins d'àrea, Javi Guerra!
3: T'informem cada dia amb rigor.
5: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
3: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
6: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amb un València.
3: Sense oblidar-nos del Mestalla.
7: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
3: Ni del femení.
8: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
3: Ni de la Academia.
9: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
3: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
10: No te pierdas la última hora del Valencia Mestalla en l'informatiu de VCF, Media Radio i en Sentiment VCF. Te lo dice Alejandro Panach.

0: Moments històrics del València.
1: Ara Ivan Elguera està col·locat pràcticament com un davanter centre, buscant alguna opció, sobretot una rematada de cap. Allà va la centrada per part del Real Madrid, buscant la Raúl, no hi ha res. Panizares expulsa la pilota de damunt.
2: Ahora lo del Madrid.
1: Ya anem a veure. Ara va a veure que sí que ha indicat.
2: Ahora lo del Madrid le echarán la culpa a...
1: ¿Ha indicat penal?
2: Penal?
1: Ha indicat penal. En l'últim minut de partit ha indicat penal a Raúl. Jo no sé si ha sigut l'àrbitre o ha sigut a distàncies del línier.
2: Me parece que el línier,
1: Em fa l'efecte que ha sigut l'assistent, perquè l'efecte és que l'àrbitre no ha indicat absolutament res. Ara li està fent un gest als jugadors del València. Hi ha targeta per a Carboni. Y anima ahora la jugada que será realizada en lupa durante
3: aquel partido más que polémico del Bernabéu de la temporada 2003-2004, aquel 15 de febrero, digo que muy polémico, con el famoso e inexistente penalti de Marchena a Raúl.
1: Semblant serios el que estará patint Jaume Ortí, el president del València, veient l'oportunitat que té el seu equip. I quan estem ja en el temps de descompte, servís de banda del València, ja va a pressionar tot el Real Madrid. Garrido, que apenas té una opció clara, opta pel llançament llarg, jugant amb Curro Torres. Este pràcticament l'ha entregat al contrari. S'entra Roberto Carlos, allà la s'avança.
2: Gana el área del Madrid, gana el área del València. Van en todos lados, cuando va arriba ya es un fenómeno.
1: Ara Ivan Elguera està col·locat pràcticament com un davanter centre, buscant alguna opció, sobretot una rematada de cap. Allà va la centrada per part del Real Madrid, buscant la Raúl, no hi ha res. Panizares expulsa la pilota de damunt.
2: Ahora lo del Madrid.
1: Ja anem a veure. Ara va a veure que sí que ha indicat.
2: Ahora lo del Madrid le echarán la culpa a...
1: Ha indicat penal?
2: Penal?
1: Ha indicat penal? En l'últim minut de partit ha indicat penal a Raúl. Jo no sé si ha sigut l'àrbitre o ha sigut a distàncies del línier.
2: Me parece que el línier,
1: Em fa l'efecte que ha sigut l'assistent, perquè l'efecte és que l'àrbitre no ha indicat absolutament res. Ara li està fent un gest als jugadors del València. Hi ha targeta per a Carboni. I anem a veure la jugada, que serà realitzada amb lupa durant tota la setmana. Posa el braç Marchena, pot agafar Raúl.
2: Per a més, una lucha normal dentro de l'àrea.
1: Acaba de deixar-se caure Raúl. I la realitat és que s'ha de tindre molts nassos per indicar este penal en el temps de prolongació. Ahí Marchena sí que és de veres que posa el braç.
2: Sí, però a part crec que ahí...
1: Però s'ha hagut de veure molt clar.
2: Ahí Raúl le gana la posició. Ese és el problema, que dentro de l'àrea...
1: I Marchena posa el braç. Ha pogut haver penal, però la realitat és que s'ha d'estar molt segur per indicar esta falta.
2: Antes de ver
1: esto... Com estem en el partit i la polèmica... La polèmica continuarà en el Real Madrid-València...
2: Antes de Benito estábamos diciendo que el árbitro, lo de Madrid, iba a decir que por culpa del árbitro habían perdido.
3: Hoy retrocedemos 13 años para situarnos en la noche en la que el valencianismo se indignó. La noche en la que nos sentimos impotentes. Ya sabéis, ni era la primera ni iba a ser la última. Hoy, el penalti de Marchena a Raúl. Del 15 de febrero de 2004, vamos a escuchar la retransmisión con Jordi Carrascosa y Mario Alberto Kempes de aquel famoso partido en el Bernabéu del penalti de Marchena.
2: Que realmente en el segundo tiempo son pocas las oportunidades que ha tenido el Valencia de llegar con claridad a la puerta de Casillas.
1: Este era un buen balón que ha tingut Baraja y que después de rebotar en un defensa que va a tener el córner. Atención al lanzamiento desde el canto. El servicio buscando el segundo palo. Gol del Valencia. Gol de Roberto Fabián Ayala. Quan es complís el minut 29 de la segona part, s'avança el Valencia en el marcador. Marca Ayala.
2: Un gran gol, realmente un cañonazo. Si hablamos de Roberto Carlos, que le pega con un hierro a la pelota, lo mismo podemos hacer la comparación de Ayala cuando le pega con la cabeza. Le gana muy bien la posición a Elguera y Casillas absolutamente poquito y nada que hacer.
1: La rematada de Roberto Fabián Ayala, a més, molt pareguda a la que va significar el gol de la temporada passada. En aquell moment va ser el gol de l'empat, després va vindre l'expulsió d'Aimar i i la derrota del València per 4-1, però allà la va marcar d'una manera molt semblant. El que passa és que ara la situació és totalment diferent. El marcador estava empatat a 0.
3: Último fragmento del sonido de Canal Lu con Jordi Carrascosa y Mario Alberto Kempes de la retransmisión de aquel partido famoso del penalti de Marchena de la temporada 2003-2004 en el Bernabéu.
1: Ahí está Figo Daván Cañizares.
2: A ver si se equivoca Cañizares.
1: Ahí está Figo Daván Cañizares. Lanzamiento de Luis Figo, gol. Empata el Real Madrid en el tercer prolongación. El caso es que Mario, en las dos últimas visitas del Valencia al Bernabéu le han pitado un penal en los últimos minutos.
2: Sí.
1: Y los dos penales les han señalado a Marchena.
2: Sí. Y bueno, así es el fútbol. Jugando no mejor que el Madrid, pero conteniéndolo, teniendo tampoco tanto la pelota, pero el Madrid sin peligro dentro del área del Valencia. Cañizares realmente no ha tenido, ha tenido uno o dos de Raúl, simplemente. Y les ha parado perfectamente. El Madrid no creó tanto peligro como para llevarse este empate.
1: El caso es que Marchena ha posat el braç, pero yo creo que el árbitro no había visto la jugada, le ha indicado el linier y en fa l'efecte que ya molta por a equivocarse en contra del Real Madrid, sobre todo en el último minuto.
2: Y este resultado.
1: Y davante el dubte se indica la falta. Se indica el penal y que el Madrid traga un punto y que la cosa quede
2: en
1: tables.
2: No, y aparte
1: yo creo que es la decisión que ha pres l'àrbitre, perquè en fa l'efecte que és una jugada de les quals hi ha moltíssimes i que en la major part de les ocasions no s'indica absolutament res.
2: No.
1: I més en l'últim minut del partit i en el temps de prolongació.
2: I ahí termina.
1: En el moment que acaba el partit, no acabarà el parlar-se d'este Real Madrid-València.
2: Toda una semana más.
1: El resultat no és gens roïn, encara que els valencianistes no se poden anar ni molt menys contents. El cas és que el Madrid perd els primers punts al seu estadi en tota la temporada. El València continuarà segon, però mantindrà el gol a braç particular a favor del Real Madrid i continuarem parlant d'este partit i d'eixe penal assenyalat en el temps de prolongació que continuen protestant els jugadors del València. Per la nostra part és tot, anem a posar el punt i final, recordant-nos el marcador. El València estava a punt de guanyar per una decisió de Tristan de Oliva, l'últim segon ho ha impedit. A l'estadi Santiago Bernabéu, Real Madrid 1, València 1, això ha sigut tot.
4: VCF Media Radio 24 horas a tu lado. Amun Valencia.
0: Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada! Ya está disponible la app del Valencia Club de Fútbol. Descárgate la app de forma gratuita en la App Store y la Play Store y tendrás noticias en primicia, todos los contenidos digitales del club y muchas más cosas que están por venir. Más Valencia, conmigo siempre. Mismo club, nueva era.
5: Hola, soy Marcano. Escucha mis goles en la radio del Valencia.

0: Moments històrics del València.
1: Un 2-2 ante el Castellón de la temporada 89-90 que contaba así Canal Nou.
2: Els jugadors del València que han posat per als companys de la premsa gràfica i el conjunt que prepara Víctor Espárrago, que va a jugar amb Ochoa, Torena, Camarasa.
0: Van a escuchar una reemisión del informativo.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts a l'informatiu del València, l'informatiu d'UBC Media Ràdio d'este divendres 5 de juny, on el jugador del València, Javi Guerra, va complir a nit altre somni en la seua carrera esportiva. Javi Guerra va debutar en la selecció espanyola absoluta a Riazor, en ixe partit de preparació que tenia la selecció de Luis de la Fuente abans del Mundial, en ixe partit davant Iraq, que van empatar 1-1. Javi Guerra va debutar ixint en la segona part, en el minut 58 de partit. Va jugar Michoreta, va acompanyar a Beñat Turrientes, el jugador de la Real Societat, al centre del camp, i mai oblidarà, pues, Javi Guerra, ja dic, ixe moment del seu debut en la selecció espanyola nit a Riazor, ixe partit davant Iraq, després d'haver estat tota la setmana en ixos entrenaments de preparació per al Mundial. Ixos jugadors que van ser de apoyo en ixos entrenaments, ahí va estar Javi Guerra, i ahir pues va culminar en el seu debut en ixe partit, ja diem, davant Iraq, que ha sigut un premi especial, un reconeixement a la seua bona temporada, al seu gran final de temporada que va protagonitzar en el València i que va tindre, pues, ixe premi, el que li ha donat Luis de la Fuente, de convocar-lo per ixos entrenaments i a nit fer-lo debutar en la selecció absoluta. Així ho hem dit, estem convençuts que Javi Guerra, més pronte que tard, serà un fixe en ixa selecció espanyola. Bueno, pues ara parlarem de Javi Guerra en este informatiu, i també avui anem a tindre un protagonista molt especial per a parlar del que va ser notícia en el dia d'ahir, la renovació d'Stole Dimitrievski pel València, 2 temporades més, amplia el seu contracte fins el 2028, pues parlarem en ixe protagonista especial, que ja diem, coneix ben bé a Stole Dimitrievski, de la renovació, del bon moment del porter de Macedònia en el València, en ixa segona volta, pues brillantíssima per a Stole Dimitrievski. De tot això i moltes més coses anem a parlar en este informatiu del València. Què tal, Víctor Barea?
2: ¿Qué tal, Robi? Muy buena desplada, muy buenas tardes. Pues sí, contentos, satisfechos, como no podía ser de otra manera, por lo que fue el debut de Javi Guerra ayer con la selección española de fútbol. Un debut que se produjo con el paso de los minutos, saltó al terreno de juego en la segunda mitad el delantero del Valencia Club de Fútbol, el atacante en este caso, y pudo participar bajo las órdenes de Luis de la Fuente en ese compromiso de la selección española, con resultado final de 1-0 frente a la selección de Irak, lo cual es el premio, y decíamos ayer, broche de oro que se le podía otorgar a nuestro futbolista después de la llamada por parte del seleccionador para formar parte de ese grupo de apoyo de futbolistas que han estado junto a los mundialistas y tener la posibilidad de defender la camiseta de tu país jugando esa media horita. Yo creo que es sinónimo de lo dicho, de orgullo. Enhorabuena para Javi Guerra, luciéndose 19 a la espalda, camiseta que seguro queda ya para el recuerdo, porque cumplió e hizo realidad su sueño, que manifestaba días antes de concentrarse con la selección española. Así que enhorabuena para nuestro futbolista, desde luego.
1: Bueno, pues ahora parlem de Javi Guerra, pero se n'anem al directe en este informatiu del València, porque ahora es d'ara a Villarreal, pues ha començat la participació del nostre aleví de l'acadèmia en ixa Lliga Futures. Està jugant davant el Futbol Club Barcelona i està guanyant el partit els nostres. Vicent Burguete, Villarreal, Ciutat Esportiva, què tal?
3: Hola, hola, bon dia o bona vesprada, perquè jornada llarga la de la Liga FC Futures, que com tu has dit, Robi, anem guanyant 0-1 al Barça, a priori el rival a batir d'este grup C del València Club de Futbol. Els partits que queden són esta vesprada, però en la jornada matutina, a les 12 i mitja arrencat, anem per el minut 20, recordem que són dos parts de 12 i 12, així que, bueno, si de Christian Castells aconseguissin mantindre esta avantatge després d'aquest gol en el minut 10 d'Àlvaro, pues a veure si podem fer grans coses en la Liga Futures. Recordem que l'hem guanyat en dues ocasions, en 2003 i en 2024, fa no res. Així que a veure si este any se pot replicar, però sobretot, recordem, l'important que estos xiquets de la generació 2014 disfruten de lo que és el futbol i l'experiència siga lo millor possible.
1: Estem veient imatge en directe del que està sent pues, ixe partit, el nostre Levi, que, com està contant, nos Vicent Burguete, està guanyant 0-1 i, bueno, pues aguantant i fent un bon partit davant el Barça,
3: Fent un gran partit, que no és fàcil perquè el Barça té el MVP de l'edició del Mundial que se va jugar el març, el seu número 8. Així que, bueno, si finalment aconseguim aquests tres primers punts, és molt important perquè, bueno, aconseguissis arrencar el torneig d'una forma immillorable i també per als xavals és, òbviament, una motivació plus per enfrontar els tres partits de la fase de grups que queden, seran esta vesprada i recordem que no seran en directe, no es podran donar en directe, a les 5 front a l'Oviedo, a les 6 front al Club Deportiu Alavés i a les 8 front al Rayo Vallecano.
1: Bueno, això són els partits que li esperen al a Levi de l'Acadèmia del València en aquest partit, en este debut, este bon debut que està tenint davant el Barça. En quin minut estem, Vicent?
3: Pues ara mateix queden dos minuts per a acabar. Així que a veure ara l'atac de per banda dreta del nostre Alevi, a veure si podem ficar-te en el vermig, i córner, Robi, córner, i queda no res per acabar, a veure si podem acabar en la pilota en el nostre domini.
1: Bueno, pues, perquè, mira, com estem en directe, Vicent, anem a quedar-nos ahí fins que acabe el partit, perquè ja diem, el nostre Alevi, en la ciutat esportiva de Vila-real, imatge això en directe del que està sent pues, este bon debut, guanyant 0-1, el gol que ha marcat en la primera part i que està donant ixa victòria, Vicent.
3: Pues sí, està donant ixa victòria. Ara el Barça li entraran les preses per poder marcar un gol que empate el marcador. És esa part bona que pues, molt difícilment pots perdre este partit, però ja t'ho dic, començar este torneig en 3 punts és una bendició, però bueno, bendició i treball de nostres. A veure l'atacada del Barça, recordem també. Bueno, Robi.
1: Recordem, Vicent, que l'any passat arribarem a les semifinals d'este torneig,
3: A les semifinals i l'anterior el guanyarem allà en la Ceràmica, en l'estadi del Vila-real. Esta edició és en la ciutat esportiva, en un format original, recordem. Són quatre grups de 5 equips, passen els 4 primers i pues, demà començarà la ronda d'eliminatòries. També recordar que l'equip de Christian Castells i bueno, l'Alevi en general ha tingut un any espectacular perquè l'Alevi ha guanyat la Lliga i el Fundació, que no és gens comú, ha quedat subcampió, quedant per davant dels primers equips de Llevant, Vila-real, Elx i de més acadèmies.
1: Bueno, pues queda apenas un minut per a que acabe el partit, que ja dic, està guanyant l'Alevi de la nostra acadèmia, 0-1 davant el Barça, un dels favorits. Nosaltres també, evidentment, estem en la terna de favorits, però bueno, començar guanyant-li al Barça té molt de mèrit, Vicent.
3: Total, molt de mèrit, però també t'he dit, el principal rival a batir, atents ixe atac, a veure ara el València per banda esquerra, i altre córner, Robi, altre córner, molt bona notícia, i pareix que anem a acabar el partit en possessió, sinó que de categoria, que estigui al valor lluny de l'àrea, el que deia Robi, que el campió de l'edició mundial d'esta generació 2014 que se va disputar en el mes de març és el Real Betis, així que és el principal rival a batir si mos basem en les estadístiques i en les dades, però bueno, este València que és un equip super, super, hiper competitiu.
1: Bueno, pues, a veure ara. Ahí está ya ese tram final de partit, queden segons i bueno, i el nostre Alevi que I si quasi, no passa ningú contratemps, pues aconseguirem esta primera victòria en este primer partit davant el Barça, Vicent.
3: Un Barça que ha guanyat el primer partit de la, del grup i de la jornada front al Rayo Vallecano, un consum madrileny que no s'ho ha ficat gens fàcil perquè han quedat 2-1, però el Barça que ha guanyat per la mínima, a veure si ara no tenen la sort de veure porteria. Pues ahí estava... Bueno, això ja comença a fer olor a final, eh? No sé com el vegeu des d'allí de l'estudi.
1: Bueno, pues así estem veient, que de moment estem aguantant, i ahí estava aquesta oportunitat, no?, que havíem contat abans. Havia tingut el nostre Alevixa rematada de cap, que ha tret el porter del Barça. Ja, pues, ja dic, en estos minuts finals, evidentment, porta...
3: I
1: pues,
3: també... Per a la Txell, mira, últims 3 minuts ara, bueno, per a la Txell també que ho estiga veient des de casa i que no ha xeixit al carrer, pues també, per estrany que parega, està plovent. La primera edició de la Liga Futures que se recorda aixina a curt terme, molt hi hauria que remuntar-se, que està plovent, aixina que així en Villarreal el xoc passa per aigua, però ja veiem que el xoc dels de Cristian Castells és tot lo contrari, ahí van a l'atac en els minuts finals. Ahí está, atención, la chuada que pot sentenciar el València. Y el parado de guardameta, culé. Pues Robi, final. Final del partit. Els tres punters per al València en este debut de la Liga FG Futures. Aixina que, vamos,
1: bueno,
3: no pues, ser millor, no?
1: Molt bon debut, sí senyor. Molt bon debut el que ha tingut l'Alevi de la nostra acadèmia, guanyant este primer partit que el tenia en la jornada d'avui davant el Barça, 0-1. Recordem esta vesprada, Vicent, els partits que tenim.
3: Pues Robi, primer que res anem a entrevistar, així tenim al gran artífice de la victòria, tenim així a Cristian Castells, que ara en quan puga, a veure si mos pot... bueno, Cristian, el tenim així, Robi, el míster Cristian Castells, bueno, quina sensació tens al guanyar el debut?
4: Content per les sensacions, perquè hem anat des del que ha començat el partit, hem anat a per el partit, hem anat a per ells, hem sigut ambiciosos, valents, i és la nostra identitat, no?, de ser valents, i més contra el Futbol Club Barcelona, que és un dels favorits de guanyar la Promises, i bueno, hem estat molt bé, sòlids darrere, i bueno, és un passet més, queda molt encara per davant, i bueno, la veritat que anem a seguir, perquè estava esperant que ens queden tres partits de grups.
3: I ja per últim que tens que donar-li la xerrada postpartit als grans artistes, bueno, esto òbviament competim, però al final no deixa de ser la generació 2014, alevins, i el principal objectiu és que disfruten.
4: Que disfruten, i el principal objectiu a part de disfrutar és la formació per a infantils a l'any que ve. Resultat de que on quedem o de quina manera quedem, no hi ha ningú aspecte, ningú problema. Lo positiu és que ells complisquen els objectius de créixer com a jugadors per a tindre un bon infantil l'any que ve. Això és l'objectiu. Si guanyem, perguem, alcem un títol o no, això és algo secundari.
3: Les paraules de Cristian Castells, moltes gràcies.
4: A vosaltres, ara.
3: Enhorabona. Pues Robi, Víctor, això ens deia Cristian Castells, l'artífice d'esta primera victòria. Pues bueno, comencem en un, vamos, en un peu inmillorable la competició.
1: Sí, senyor, en eixa victòria i les declaracions en directe de Cristian Castells, l'entrenador del Alevi de l'Acadèmia, que s'ha imposat al Barça, a un dels favorits, que nosaltres també ho som, i ho hem demostrat en aquest primer partit. Recordem, Vicent, els partits d'esta vesprada que l'esperen al nostre equip.
3: Pues a les 5 front al Oviedo, a les 6 front a l'Alavés i a les 8 de la vesprada front al Rayo Vallecano. Esperem que en aquest últim partit ja estiguin classificats.
1: Gràcies, Vicent Burguete. En el tram final d'este informatiu tornem de nou a la ciutat esportiva de Villarreal. El directe era el directe i, bueno, i el nostre Alevi, que estava pues, jugant-se aquest primer partit davant el Barça, ha aconseguit la victòria. 0-1, ha començat en bon peu este torneig de la Lliga Futures, que com estem recordant, l'any passat quedarem, pues, arribarem a les semifinals, i va ser fa dos temporades quan fórem campions. Era el que tocava, i a dir que ara després en el tram final d'informatiu tornarem a aquesta ciutat esportiva de Villarreal amb Vicent Burguete. Ara continuem en els assumptes d'actualitat del València, perquè obríem este informatiu en Javi Guerra. És el nom propi en l'actualitat avui del València després del seu bon debut ahir en la selección española, Víctor,
2: Sin ninguna duda, era la mejor noticia que podíamos tener cuando con el paso de los minutos, más allá del resultado, se trataba de un encuentro de carácter amistoso. Para nosotros la esencia del partido estaba en el posible debut de nuestro futbolista, algo que se produjo cuando faltaba un poquito más de media hora para que concluyese el choque. Javi pudo saltar al terreno de juego y así vestir por vez primera la elástica de la selección española en categoría absoluta. Después de completar los entrenamientos desde su concentración el pasado sábado, el broche de oro lo puso ayer con esa primera participación con España en el encuentro de carácter amistoso frente a Irak, disputado en Riazor. Para él y para los suyos, también para nosotros, va a quedar siempre en la memoria ese partido, esa fecha, y así cerrar lo que ha sido su participación como jugador de apoyo que ha estado con el combinado nacional para ayudar a lo que ha sido el inicio de la preparación del Mundial que va a disputar nuestro país en Estados Unidos, Canadá y México. Un Javi Guerra que salió al terreno de juego en la segunda mitad, como decimos, cuando faltaban poco más de 30 minutos, aportando calidad, pases, carreras, como en él es habitual, en esa demarcación en el centro del campo, y tratando de ayudar a que los nuestros pudieran conseguir la victoria. Finalmente se dio el resultado de empate, un partido que además tuvo protagonismo para otro valenciano, como es Ferran Torres, que consiguió el tanto de la selección española. Pero nosotros nos quedamos lógicamente con esas primeras sensaciones positivas de Javi Guerra, que vienen a confirmar lo que el propio Luis de la Fuente dijo días atrás y lo que el propio seleccionador sub-21 David Gordo también manifestó la pasada semana cuando estuvo presente en el camp de Mestalla, ¿no? Javi Guerra es un jugador muy a tener en cuenta, de presente y de futuro, y así quedó demostrado en la jornada de ayer con esa primera participación, luciendo el dorsal número 19 y defendiendo los colores de nuestro país.
1: Escoltem a Javi Guerra, ahir en acabar el partit, feliç pel seu debut pues en la selecció espanyola, però desitjant tornar més a la selecció.
5: Que es una oportunidad que no se tiene todos los días y nada, seguir trabajando para que haya muchos más. Bueno, ojalá pueda venir muchas veces más, porque al final, bueno, será consecuencia de que estoy haciendo las cosas bien. Entonces, bueno, trabajar, como he dicho, para que sean muchas más. Bueno, que salir a disfrutar, que estuviésemos tranquilos y nada, disfrutarlo sobre todo. Sí, la verdad que modo avión, ahora, bueno, quiero disfrutar de las vacaciones, desconectar un poco y bueno, cuando toque volver a la pretemporada veremos qué pasa. Bueno, creo que hay un buen grupo, ya se vio en la Eurocopa que es un rival a batir, que hay mucha calidad, entonces creo que hay un gran grupo, como te he dicho, y que harán las cosas muy bien. Sí, creo que al final lo importante es eso, que no hayan lesiones. Está claro que queremos ganar, pero bueno, creo que es una prueba para llegar al Mundial de la mejor manera.
1: Javi Guerra, que mai oblidarà, pues, ixe partit de nit a l'estadi de Riazor, a la Coruña, lo que va ser el seu debut en la segona part, en ixe partit davant Irak, que van acabar, pues, amb empat, 1-1, amb el gol de l'ex del València, Ferran Torres. Ho hem dit, jo crec que més pronte que tard anem a veure Javi Guerra sent un fixe per a la selecció espanyola absoluta. Ell ja ha complit un altre somni en la seva carrera esportiva i és el de, evidentment, pues jugar en el València, haver debutat, i a nit va complir un altre, que va ser el de debutar en la selecció espanyola absoluta. Però, ja diem, estem convençuts que Javi Guerra va a ser un fixe, Víctor.
2: Sí, y que al final este sea simplemente el primer paso, ¿no? El necesario, y el que además se ha dado con la posibilidad efectivamente de haber podido sumar esos primeros minutos, y que en otras ocasiones con otros futbolistas pues no se ha podido dar esta circunstancia. Así que hemos visto participación en entrenamientos pero no llegar a jugar. Bueno, pues en el caso de Javi lo ha cumplido al 100% en todos y cada uno de los aspectos que quería que se dieran durante esta concentración de la selección española, con esta presencia de nuestro futbolista. Y no hay que olvidar que al final se trata de poner a nuestro jugador en el panorama nacional después de un gran final de temporada y un final de curso en el que Javi ha sido protagonista con sus goles y con sus asistencias, y que fruto de ello le ha llegado el premio, el reconocimiento por parte de la selección española, y además justo en la previa de un Mundial. Pues yo creo que es como para estar muy satisfechos, y además también mostrando ese convencimiento de que si Javi es capaz de seguir por esta línea, no se va a quedar aquí, no se va a quedar simplemente en este debut, en un encuentro amistoso frente a la selección de Irak, sino que cuando regresen las competiciones

0: per part del Barça, de Hansi Flick, un 11 molt titular en la porteria, el polonès Chesney en defensa, Eric García, Ronald Araujo i Gerard Martín, Alejandro Valde en banda esquerra, un tribot en el centre del camp per a Gavi, Marc Bernal i Dani Olmo, i dalt el triomf ofensiu per a l'ex del València, Ferran Torres, Marcus Rafford i el polonès que diu adeu al Barça, Robert Lewandowski, xiularà Adrián Cordero Vega. L'únic partit que ha xiulat esta temporada va ser així en Mestalla i li guanyarem a Osasuna en aquell partit 1-0 en el gol de Ramazzani de penalt. A veure si avui també se repetí la història. Bueno, pues estem en el compte enrere. 3 minuts per a que siguin les 9 de la nit en punt. Ja estan els jugadors sobre el terreny de xoc de Mestalla, preparats, ja dic, en temps, perquè tots els partits d'esta jornada han de començar a la mateixa hora, a les 9 de la nit. I per això ja els jugadors estan sobre el terreny de xoc, pues ja des de fa uns minuts, i tot preparat. Ja dic, anem a estar pendents del que passe així en este partit, però també del que faça el Getafe, que juga avui davant Osasuna, que se juga la permanència en el Coliseum, i el Rayo Vallecano, que pot estar pensant més en la final de la Conference que en el partit que l'espera davant l'Alavés. Ara de seguida incorporarem també esta retransmissió al nostre company Víctor Barea, que està tornant de Villarreal en ixe partit avui, que en també en retransmès del playoff final del València Femení, han empatat 0-0 i de seguida estarà Víctor Barea, però Gonzalo Naya, ras de terreny de joc, tot preparat.
1: Sí, tot preparat, i com dius, en més temps esta vegada que en altres ocasions, perquè hem d'esperar a les 9 en punta que l'àrbitre reba la indicació per a que comence el partit. Els jugadors, com dic, tenen més calma esta vegada per a preparar-se. En tot cas, el que estem veient ara és la pinya del València, la dels nostres jugadors, i sa pinya i sa conxura d'esta última jornada per aconseguir la victòria i per a buscar acomiadar la temporada amb 3 punts i a ser possible en la classificació per a la Conference League. Ahí tenim, com dic, la pinya dels nostres.
0: Pues ahí están els nostres, sí, fent ixa pinya, l'última d'esta temporada en este últim partit. Un partit que està ixa il·lusió, ixa somni que tenim tots de poder aconseguir la victòria i que se, se produïsquen tots els resultats, i el València tornaria a Europa 6 anys després de l'última volta, la temporada 2019-2020. I anem a veure si avui tots junts, equip, jugadors, Mestalla, afició, podem aconseguir o que ja diem seria el millor regal per a este final de temporada i per a estos 103 anys d'història de vida que té el l'estadi de Mestalla, que ho acaba de complir. Pues bueno, ja estan ahí els jugadors del València, també és del Barça, tot està preparat. Avui el partit és televisat per Dazón, no tindrem opció d'àudio, però ja dic, te pots connectar a l'app, a la web, al canal de YouTube del València i pots veure la retransmissió. Has pogut veure també la prèvia, ara la retransmissió i el postpartit. Pues bueno, se van a ser ja les 9 en punt de la nit. Mira l'àrbitre el cronòmetre.
1: Sí, és que està esperant la indicació. En esta ocasió no és tant el cronòmetre, sinó que reben la indicació per part de la Lliga, de la Federació, del delegat així de la Lliga, i serà en aquest moment quan tots els camps de primera on tenen el partit rebran aquesta indicació i començarà el partit. Per cert, de la disposició dels nostres, del que veiem finalment, Rioja per la dreta, Diego López per l'esquerra.
0: Bueno, pues, ixe és l'11 del València que està preparat, 90 minuts per a guanyar este partit, per a esperar també que punxe el Getafe, el Rayo Vallecano, i somniar, il·lusionar-nos de nou en jugar una competició europea 6 anys després. Ahí estan els jugadors preparats en Mestalla. Mira l'àrbitre i el cronòmetre està rebent ja les indicacions, perquè diem tots els partits han de començar a la mateixa hora. De fet, ja, pues ahí ja està, va a començar el partit. Vinga, València, a per la victòria, a per ells, que està en joc Europa. Ahí està ja la primera pilota que ha ficat en moviment el Futbol Club Barcelona, i se valor per a que jugui el Barça, un Barça que ja diem un 11 molt titular, en Dani Olmo, en Gavi, en Rashford, en Ferran Torres, en Lewandowski, en Ronald Araujo. Pero bueno, el nostre València, lo que en di Miguel Ángel Bosio, avui a ser més competitius que mai, a fer un partit molt serio, estar concentrats, estar intensos en el partit.
2: Hay que estar metidos, seguro. No nos queda otra. Es decir, disputar inclusive cada balón como si fuese, vamos, una nos jugásemos muchísimo, ¿no?
0: Bueno, pues ahí está. Jugante el Barça, la pilota Rere, buscando ahí a centrales. A Gerard Martín y Ronald Araujo, la pareja hoy de centrales del Uruguayá. Y el cantera del Barça. Ahí está Ronald Araujo. Compañía jugante ahí Neri García, que es el lateral derecho del equipo. La pilota ahí a Rere una otra vuelta. El Valencia ya ahí en Javi Guerra, en esa primera línea de presión del de Chilete. Ahora es Valde el que juega, que buscaba ahí la pasada. Alejandro Valde, buscando el pase para Rashford.
1: Muy bien, César.
0: Al tall, muy bien, César Tárrega.
1: El Barça té aquestes coses, és capaç de templar, de treure la pilota des de darrere en molta pausa i després accelerar, com ha fet ara.
0: Bueno, pues ahí está, jugant el Futbol Club Barcelona, des de darrere, traguen la pilota, el passe, ahí per a jugar ahí Ferran Torres, el ex del València, a darrere, la pilota per a Chesney, pressionava també Hugo Duro, va la pressió també Javi Guerra, el passe en llarg, el baló canvia en fora. La pilota canvia fora. Van ahí imprecisos en estos primers compassos de partit. Això acaba de començar, sí. Però...
1: Fa la sensació en aquestes dues primeres accions de pressió que tenen una indicació clara als nostres jugadors. Quan la pilota la té Araujo no li pressionen, sí busquen la pressió quan la pilota la té Gerard Martín.
0: Bueno, pues ahí está Ron Araujo. Traguenti y llévalo el central uruguayá y capità del Barça. Araujo a la dreta per Eric García i Eric García Herrera per a soporter per a Chesney, el polonès, que trau ja en curtet. Buscant el passe per a Gerard Martín, que trau ixa pilota en llarg, però s'anticipa molt bé Unai Núñez per a recuperar la pilota al València. En estos primers minuts, ahí está Pepelu, avui la novetat, jugant de nou de central, el de Denia, per l'absència de Xomer sancionat. Ahí está Luis Rioja, el sevillà, buscant el passe per a Urinic, canvia el joc.
2: Buenísimo.
0: Sí, señor, ben vista. El balón para Jesús Vázquez. Volía jugar de primera Jesús Vázquez ahí de cap. Ahora buscaba la pasada.
2: Bien.
0: El balón que ha tocado tener y García se va por ahí es banda. Está rápido el Valencia. El balón de Pepelu. Penchar la pilota. Bona. Y se baló ahí. Era el Guajín Diego López. Buscaba la centrada ahí, pero entraba Luis Rioja. Ojo la contra de Barça. Ojo la contra de Barça. Ferran Torres. Ahora es Ferran. Ferran que busca la pasada para Rashford. Rashford, Lilaria, Rashford. ¡Qué betárrega! ¡Qué betárrega con Lila Llevat! Era una contra perillosa. Y el balón a córner.
2: Sí.
0: Está muy atento, sí, señor.
2: Muy atentos en las vigilancias, a pesar de que era un contraataque difícil, porque eran 2-2. Pero Tárrega ha sabido aguantar. Y cuando vio la posibilidad de tirar el balón fuera, lógicamente lo ha conseguido, ¿no?
0: Pues va el córner que va a botar el Barça desde el canto esquerre la portería del Valencia. Atens ahí Alex Márquez, que no ni es que desachustos defensivos en este jugada de Sabaló Parat, que estos siempre son perillosos. Allá va Marcus Rashford a traure el córner, la pilota, Dislaria el remata, Boris Chevaló, ni a que ayuñarlo, la treta ahí finalmente Ubrinich, la pilota en el rechaz, vol arribar Ferran Torres. Ahí está Ferran, ojo que s'ha fet ahí, li ha fet un potet a César Tàrrega, li l'han llevat més mal, perquè la jugada era perillosa, ara volia intentar-ho Luis Rioja,
1: però és nostra,
0: se va fora i es banda, sí.
1: Sí, jugada perillosa, primer en el remadecà de Araujo, després en el rebuig, el Barça que ha pogut col·locar aquesta pilota per a Ferran, que la veritat ha fet un molt bon regat, i en l'acció anterior volia comentar que ens alegrem per César Tàrrega, que estigui en confiança, en aquestes dues primeres accions, tant en la banda com esta que pogut tallar molt bé per enviar a córner. És important que César pugui recuperar també la seva millor versió.
0: Bueno, pues ahí está, jugant el València, a veure Guido Rodríguez tratant de recuperar la pilota.
1: Falta, senyora, la falta de Guido per baix a Gavi, i serà pilota per al Barça.
0: La falta de l'argentí Guido Rodríguez sobre Gavi, la falta per al Futbol Club Barcelona quan se van a complir els 5 primers minuts de xoc d'esta primera part. Empat a 0 el marcador. Así en Mestalla en este último partido de la temporada, mirando también de reojo lo que pasa en l'Estadi El Coliseum en Ixe, Getafe, Osasuna. Y en Mendizorroza, en l'Alavés.
1: Ahí de
0: Rayo Vallecano.
1: Sense gols en esos dos partits, on sí n'hi ha goles en el Betis llevant. S'ha avançat el Betis, que està guanyant des de moment l'únic gol de la nit. I, bueno, pues ese gol que li posa un poc més de nervis al llevant, que a aquestes hores estaria salvat, però que ha d'estar pendent del que fa en Girona.
0: Ah, Casillas recupera la pilota, Filip Urinic. Urinic i se va l'opera Unai Núñez, el bàsquet. Bona passada per a Joaquim Prédigo López. Dins d'àrea Diego López, l'envia fora. L'envia fora,
1: fora de xoc, López. Fora de xoc, en tot cas,
0: Era bona, però estaven fora de xoc. Diego López.
1: És fora de xoc, però n'hi ha que està bé, Bosio, mostrar aquestes senyals d'identitat i advertir-li al Barça que la mínima que puguem anem a buscar-li les cosquerelles.
2: Hombre, claro, tú le tienes que decir que ellos no se pueden descuidar en nada y, a ver, que ellos lo saben. Y, de todas formas, la jugada fue muy buena.
0: Ojo al Barça, que se va Ferran per banda. Ojo a Ferran, busca el pase Herrera. Aparece Urinic y targa finalmente, que allunya esa pilota. El balón ahí, que el trata de baixarlo Guido Rodríguez. Balón para Jesús Vázquez. Ahí volía a jugar Jesús, le di a Javi Guerra. Estaba yo.
2: Se la pedía arriba, que no la jugase en corto. Pero bueno.
0: Bueno, pues.
2: Falta de entendimiento, es normal.
0: Ahora sí, el Valencia continúa avisando, arribando a la portería de Chesney.
1: Torna a señalar falta de Guido.
0: Eso sería buena señal. Ahora de nuevo la falta a favor del Fútbol Club Barcelona. Ahí con Barça, que ha alineado un equipo muy titular en esta última partida de la temporada. En esta última jornada de Liga, cuando ha recuperado Unai Núñez, César Targa, Herrera, espera Pepelu. Ahí está el de Denia, té que jugar Herrera, buscar a Dimitrievski, que colpecha en llarg.
1: Falta. Le ha hagut espenta clara.
2: Espenta,
1: banda de la espenta, le ha chafado per darrere.
2: Es que no entiendo esos empujones.
1: Y ahora el árbitro que para el partit está indicando que han de tornar a traure y le está diciendo directamente a Luis, no lo hemos visto. Pero claro, Luis le está diciendo, está al costat el linier.
2: Pero cómo no lo va a ver si se ve el empujón.
1: Sí, pero es que a banda de la espenta le chafen darrere. Y claro, el Rioja está queixant-se ara al linier. Le está tirando la bronca, literalmente. Y como no ho han vist, no tienen más puñetes que aguantar la bronca que está tirando Luis Rioja.
0: Bueno, pues el balón.
1: Es que si m'apures, escolta, encara que sigui involuntari, si veuen que li pega per darrere en el turmell, fins i tot podrien estar parlant de que hauria d'haver sigut targeta groga.
0: Bueno, pues se reman per el xoc. Buena pressió. Darrere per a Chesney. El balón en llarg, se'n torna en fora.
1: Falta Lewandowski de Unai Núñez.
0: I falta, sí, la que li ha fet el basc a Robert Lewandowski, el davanter polonès del Barça, que dirà adéu esta temporada. Lluís titular en este partit. Estem ja arribant al minut 9 d'esta primera part. Continua el 0-0 el marcador. La pilota que la trau el Barça. Araujo des de darrere. L'uruguaià buscant el passe ahí per a Gerard Martín. Gerard Martín per a Gavi. Gavi que canvia el xoc, que busca el passe ahí a Ferran Torres. Ferran Torres de primera per a Dani Olmo. Ahí apareix. Molt bé el tall, ha anat ahí Pepelu. Y el balón que la envía fuera.
2: Cerró muy bien Pepelu en un pase en profundidad.
0: Central de el de Denia.
1: Es que mira cómo una combinación está en parlante, de Ferran a Dani Olmo, es que es perfectamente combinación de selección española del Mundial.
0: Bueno, pues juega el Barça. De Reyn de Chau del Valencia, buscante el pase a banda izquierda. Espera Alejandro Valde, Gavi, Valde, Herrera, buscante ahí a centrals. Para que traguen ahí Gerard Martín y Araujo. Ara per Eric García, en ixe lateral dret, el Barça. Ara buscant el pas una altra volta per a Ferran Torres. Ferran Torres i Eric García, endarrerint la pilota Araujo. Ahí està, ara ixe baló, que va per a Gerard Martín. Valde, va a la pressió Luis Rioja. Ixa pilota per a Lewandowski, va Tàrrega, se la vol emportar Valde. Anem a veure Valde.
1: És banda nostra.
0: Ha perdut la pilota i és nostra, sí. El servicio de banda favorable a Valencia.
2: Eso lo...
0: rápida ahí. Se la importa Guido. Abore Guido Rodríguez a la pilota. Guido en el balón. Bona i sigue la pressió. Que bé, Guido. Ha vist perfectament el desmar de Jesús Vázquez. Entra Jesús, però anda a esquerra. A veure Jesús, que s'entra. El baló no ha pogut. Arriba Boduro. Havia caigut. Va Luis Rioja. La pilota que l'ha tret el Barça la recupera Unai. I el baló fora. El baló fora, però el València arribant en atreviment, en descaro a la porteria del Barça, creguent-se que pot.
3: Ens ha faltat un punter de sort i d'encert en la triple rematada que han tingut de Hugo, de Rioja i l'última de Unai Núñez, però bé està, com dic, aquestes arribades, i que el Barça sàpiga que li podem fer a la mínima mal.
0: Bueno, pues es importante, Bocio, creure que podemos.
2: Claro, si le acabas de demostrar, y lo has venido haciendo antes, inclusive en otra jugada, de que, y ellos lo están sabiendo, de que el Valencia lleva mucha peligrosidad.
0: ¡Ojo, Rioja! Que hasta te apunte de recuperar esa pilota en ese pase que había interceptado, pero no la pudo controlar. Guantara trata de jugar el Barça, presiona Guido Rodríguez, ahí está esa presión alta que está frente el Valencia. Guantara ni una falta.
3: Sí, ahora ni una falta clara. Sí, no, pero sí que le engancha Guido. Y es falta para el Barça, que está bien como es nostres, están frente al que demanaven, que mosseguen les cames de jugadores del Barça, que saben que a la mínima que pugam hem a estar ahí.
0: Un día hubo duro esta semana en el informativo. Tenían que ir a mosegar, a ser intensos. A Keiche.
2: Lo bueno de este momento es que estamos realizando una presión bastante buena. Entonces, ¿qué pasa? El Barça, que es el típico, bueno, de toda la vida, el tiki-taka, ¿no?
0: Ahí está Dani Olmo ahora. Entra ahí la pilota. Era Gerard Martín, ahora Chesney. Ahora trau Voltron y esa pilota para Alejandro Valde. Valde que se embola Nar, perseguí por Luis Rioja. Valde que chuy esa pilota, la juega arriba para Dani Olmo. Buscante el pase para Gerard Martín y este arrere para Chesney, ya traguente el balón. El Fútbol Club Barcelona, pero Valencia está haciendo una buena presión.
2: Sí, está presión, lo importante de la presión es cuando es conjunta, ¿no? Es decir, no salen a presionar solo uno o dos. Es decir, es cuando hay esa sincronización de que el rival no vea salidas.
0: Ahí está Diego López, también Trevallán, en las achudes defensivas, que es muy importante.
2: Qué bueno.
0: Diego López, ahora trae la pelota Dimitrievski, llarga, pero el balón recupera Dani Olmo. Dani Olmo y Ferran la toca una otra vuelta para Dani Olmo. Dani Olmo que busca a Rashford, al inglés en esa banda izquierda. Ojo que va a encarar Marcus Rashford. Marcus Rashford busca la centrada de punch. Centrada chute, Era una centrada chute de Rashford, pero ahí la trae de punch el portero de Valencia.
3: Ahora el balón del Barça. Estaban ahí Vitán Valde y Rioja, pero la posición finalmente pilota para el Fútbol Club Barcelona.
0: Bueno, pues ahora sí jugó el Valencia, pero atención, marca el Alavés, Víctor Barea, que se acaba de incorporar y está pendiente de resultados.
4: Acaba de marcar precisamente un ex del Valencia. ¿Qué tal? Muy buena esperada, muy buenas tardes. Toni Martínez adelanta al Deportivo Alavés frente al Rayo Vallecano. Es uno de los resultados que necesitamos, que no gane el conjunto de Vallecas. De momento está perdiendo.
0: Bueno, pues ahí está Guanyali. El Alavés al Rayo Vallecano, empatante el Getafe, davant los Osasuna. No me falta que nosotros se fiquen per davant al marcador.
3: Vinga, no sé de
0: veres. Ahí está Imán Mestalla al seu equip. Bueno, pues ahí está Mestalla animant al seu equip. Ara és Guido.
3: Falta de Dani Olmo, sí.
0: Falta clara de Dani Olmo, vinga.
3: Ells també tenen clar que un dels homes claus nostres en aquesta idea de valor és Guido. Ja ho hem vist en la jugada anterior, en aquesta gran passada que l'ha donat a Jesús Vázquez, així que la mínima que també Guido tinga el valor, ells van a pressionar-li.
0: Bueno, pues allá va Estole Dimitrievski a colpejar la pilota, el balón en Yark, y no va a arribar ningú. Ahí l'avantatge espera Araujo, pero va la presión Diego López. El balón que recupera el Barça, Smart Bernal, buscando a Ferran Torres. Ferran que cambia el choque, buscaba el pase para Valde, pero ahí estaba B. Atento Unai Núñez para dejarle la...

0: Moments històrics del València.
1: Fenoy té davant banderilla, continua Emil Fenoy per mig, ho intenta, continua Emil Fenoy, quina gran jugada! Gol!

0: Moments històrics del València.
1: Rescatamos en este caso el partido del Trofeo Naranja del verano de 1991 que disputó el Valencia Club de Fútbol y que empató a uno ante la Unión Soviética. Retransmisión de Miquel Ángel Picornell en Canal Nou.
2: Juan es Lubosław Penev que intenta esmuñirse por la parte izquierda. Son constantes, insistimos, las pujades del número 5 soviético, Galiamin. El balón que el juega en este momento Mostovoy. Per part de la selecció de la URSS, continua Mostovoy, està totalment desmarcat a l'esquerra Shalinov, en canvi la pilota cap a la posició teòrica de davanter centre, i el valor finalment rebutjat per Giner en direcció a la banda, servici favorable a la selecció de la URSS. Així veiem en acció i en una jugada anterior Rommel Fernández, que s'havia deixat darrere Kuznetsov, mentrestant juga Mikhailichenko, busca l'ajut darrere de Galiamin, el valor dins l'àrea, i gol, acaba d'empatar Korneyev, el jugador que havia donat ja mostres de la seva perillositat en dos anteriors llançaments, i hi ha un aplaudiment pràcticament de gala per a la selecció de la Unió Soviètica, que en el minut 28 d'esta primera part ha aconseguit el gol de l'empat per mitjà del número 8, Korneyev.
3: Precisament els dos homes més actius de la selecció de l'URSS en este partit, Mikhailichenko i Korneyev, han sigut els protagonistes d'esta acció. La passada en direcció a l'home que més voltes havia posat a prova a la porteria de Sant Pere sense èxit.
4: Hola, soy Javi Navarro, jugador del València Mestalla. Vive con emoción los partidos del filial en la radio oficial del club.
0: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
5: Javi Guerra, dins Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
6: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
7: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
8: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
9: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
10: Y el juvenil se va a proclamar campió d'un torneig a La Palma, Gran Canària. Va guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos.
11: VCF Radio, la radio oficial del teu equipo.

0: VCF Media, VCF Radio.
1: València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
2: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karok. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
3: Hola, soy Tere Morato y escucha Mes Goles en la radio oficial del Valencia.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació de Dona Vida, així estem, amb els integrants del cos mèdic del València Club de Futbol, els integrants del cos mèdic de l'Acadèmia del València Club de Futbol, en esta secció que ens ajuda sempre a tindre més informació, no?, i més dades a l'hora de poder actuar en qualsevol incidència. Avui, a més, ve de la mà d'una novedosa aplicació de mòbil, que també la medicina va modernitzant-se, i també hi ha aplicacions per al mòbil que són molt interessants des del punt de vista sanitari. Anem a parlar tot això amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal, com està? Molt bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Avui, en el mòbil en la mà, en una aplicació que és molt xula. Me ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no?, a tots els oients d'UBCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels ítems sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es podrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, perquè estem parlant de futbol i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
1: Així, nosaltres ja tenim l'aplicació CPR11, se l'havien descarregat abans de fer esta secció amb el doctor Juan Aliaga, evidentment, i bueno, ja tenim així descarregada l'aplicació i veiem que n'hi ha, així, quan l'obris, 11 passos, efectivament, 11 passos vinculats en el tema del que estem parlant en el dia d'avui, que és en el cas de que tingues algun futbolista que te'l trobes en quina situació.
2: Bé, el primer que tenim que saber és definir la situació, i és el que ens diu el primer pas, el que vam parlar, que diu ràpido reconocimiento.
1: Pues anem a apretar-li, doctor. Apretem el botonet així que posa ràpido, número 1, ràpido reconocimiento.
3: Si vemos que un jugador cae y cuando nos acercamos le encontramos inconsciente, se trata de una parada cardíaca. Podemos sospechar una situación de parada cardiorrespiratoria cuando un jugador colapsa súbitamente sin que necesariamente haya sufrido un impacto, no responde a los estímulos.
2: Ahí está. El explicador y nos va a decir que básicamente nos vamos a trobar cuando un jugador colapsa súbitamente, es decir, cau a terra súbitamente, si es que has tingut ningún traumatisme previ o ninguna situació que te faci pensar que ha hagut una relació directa. És a dir, s'ha desmaiat, no sabem per què, podem estar en un cas. Què és el que ens determinarà? Probablement que el jugador no respon a ningú estímul quan arribem al seu costat i que, a més, no respira amb normalitat. Pot ser no respirar amb normalitat o pot ser inclús que no respire.
1: Ese seria el primer pas, no? El reconèixer que estem davant d'una parada cardiorrespiratòria en un futbolista, en un jugador, en un xaval que de sobte pues, cau a terra, se desmaia sense que n'hi hagi pues, ni un xoc, ni una entrada, ni res de res. Anem al segon pas. 2. Evaluació i col·locar boca amunt.
3: Coloque al jugador boca arriba manejando el cuello con cuidado. estimule al jugador.
2: Una vez han trobat que la persona que ha caigut realment té problemes de respiració i sí que tenen que tindre en compte que una sacudida, un espasme no ens pot fer pensar que no realment està sort, perquè aquestes situacions d'espasmes poden ocorrir en una parada cardiorrespiratòria. Entonces hem de tindre molt en compte que una vegada se trobem en el cas a la persona que està corrent això, tenim que tindre en boca per amunt. Segons els que ha caigut, tindrem que manejar el coll en compte. Ja hem parlat altres dies dels problemes dels traumatismes. Evidentment, una persona que es desmaia pot haver caigut de qualsevol manera i pot haver-se lesionat el coll, i això tindrem que tindre en compte. ¿Vale? Una vegada tenim en aquesta col·locació, tenim que intentar estimular el jugador, comprovar que ell emetís una resposta que pot ser una resposta dolorosa o una resposta auditiva o visual, és a dir, un golpet. Si coneguem el nom, dir el nom, contesta, respira, t'encuentres bien, en força, ¿vale? Tot això sempre hem d'intentar, una vegada trobem aquesta persona així, anar ja avisant al 112.
1: Correcte, que ese serà el següent pas. Quan ja han comprovat que aquesta persona pues igual no està acabant de reaccionar al que estem tractant de fer-li, arriba el tercer punt. Veiem així l'aplicació de la que estem parlant, esta CPR11, una aplicació que diem, pues podeu descarregar qualsevol persona al vostre telèfon mòbil, i si vos trobeu una situació de necessitat, pues tindre ahí una primera informació, si és que no teniu cap sanitari al vostre costat. Com diem, tercer punt, demanar ayuda. Anem a apretar també este botonet.
3: Si el jugador no responde, pida ayuda llamando al teléfono local de emergencias. En Europa, 112. Solicite que le traigan un desfibrilador.
2: Molt bé, exactament. Ja us ho he avançat abans. Nosaltres, si tenim l'equipació habitualment, no ho fem, però diguem que és important, i a nosaltres en els cursos d'atenció, encara que siguem personal sanitari, a no ser que treballem ja directament en un SAMU o en un quadre que ja portem, que siguem nosaltres l'últim escaló de la urgència, també és convenient sempre cridar al 112, atenció, perquè tinguem sempre en lo més ràpid possible l'atenció a aquest pacient. Sabem, i d'això ens heu ficat inclús en l'aplicació, que si podem i si tenim capacitat de tindre, tindrem que demanar el desfibrilador que habitualment en quasi totes les instal·lacions esportives hauria d'haver, sobretot en categories altes, i si ho aconseguim seria ideal tindre almenys una descàrrega en els primers 3 minuts des de que ocorrisse l'episodi. Això moltes vegades no podem tindre-ho perquè evidentment desfibrilladors no n'hi ha en tots els llocs. Nosaltres hem aconseguit ja tindre un desfibrilador portàtil que portem als partits, on anem nosaltres, per sempre tindre això recollit, i així en la ciutat esportiva també ne tenim equips ja preparats, perquè és molt important la rapidesa en aquests casos.
1: El que passa és que també qui estigui escoltant no es pot pensar, ui, jo no vaig a tocar un desfibrilador, com vaig a saber jo fer alguna cosa, no? Jo m'esperaria que vinga algú a que siga ell l'encarregat, però clar, el problema és, i si resulta que per molt que haig d'avisar ràpidament i que per molta pressa que se donen, igual aquests minuts són essencials, no?
2: Sí, però n'hi ha que tindre en compte que en totes les instal·lacions públiques en les que n'hi ha desfibrilladors, que avui en dia no només són les instal·lacions esportives, també en els aeroports, en les estacions, tots aquests llocs públics, habitualment i junta l'aparato té que haver gent de l'abast de la instal·lació que has que ha fet algun curs de formació, que són cursos molt senzills. Els aparatos avui en dia són semiautomàtics, vull dir, l'únic que tens que saber és ficar els electrodos, i l'aparato normalment ja té una imatge que te fica quan tens que ficar-los, un botonet de on-off on l'aparato analitza el pulso cardíaco que hi ha i analitza si necessita una descàrrega o no la necessita. Aquesta senzilla maniobra ja solventa el 90% dels problemes. No fa falta ser metge. Quan arriba el metge ja se va encarregar d'altres coses. Però aquestes coses, una persona en una xicoteta formació pot tranquil·lament solucionar aquest problema.
1: Bé, doncs ahí teniu, de moment, estos tres primers passos d'esta aplicació CPR11, que ja diem, se la pot descarregar qualsevol persona, i sempre és important tindre-la en el mòbil, i així si vos trobareu en un moment donat pues una persona que podeu sospitar que té una parada cardiorrespiratòria, sabríeu com reaccionar. De moment hem repassat tres passos n'hi ha molts més passos. Que això, doctor, anem a deixar-ho per a següents edicions de la Fundació Te Dona Vida.
2: Sí, anirem a poc desgranant tota la mangrana, que és, la veritat és important i és una de les funcions més importants nostra, que és la formació i sobretot la prevenció en aquest tipus. No hi ha sols els traumatismes i totes les coses menors, que està molt bé que ho fem, perquè a més ajudem molt als entrenadors, que moltes vegades se veuen els que van sense este suport metge o sanitari de xicotetes coses, inclús aquestes coses que poden ocórrer, pues està bé que tinguin aquesta formació. I si no mos poden sentir, per almenys que algú li pugui contar a on poden tindre aquesta informació de forma senzilla.
1: I ja sabeu, esta aplicació de mòbil de la que avui hem estat parlant, CPR11, una aplicació on en 11 passos, de forma molt ràpida, te diuen què has de fer, que has de trobar-te en un futbolista, en un xaval, en una persona pel carrer, que també te pot passar, pues, que pugues sospitar que ha tingut una parada cardiorrespiratòria. Pues, ja diem, una aplicació, te la descarregues en el mòbil, CPR11, i te pot donar unes indicacions. Pues bé, doctor, les següents setmanes anem desvelant més passos d'esta aplicació i segur que n'hi ha més aplicacions per ahí de mòbil, de primers auxilis i de coses que poden ser interessants, que estarem a l'espera de que vostè ens conte.
2: Perfecte, pues així estarem, per anar informant-vos.
4: VCF Radio, on millor son en els gols del València.
5: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
6: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
7: Hola, soy Diego Torbi. Escucha los partidos de Valencia en Mestalla, en la radio oficial del club.

0: El millor de VCF Media.
1: En una copa que ja devia d'estar en el nostre poder ja fa molts anys, pues ara, degut a les gestions molt aconseguides del València, s'ha pogut incorporar a les nostres vitrines i és un orgull, efectivament. I me sent molt orgullós i molt content de, en principi,

0: millor de VCF Media.
1: Hola, benvolguda abuela. Mira què anava a dir-me a mi, que estaria així contant del món sencer la passió valencianista de ma abuela Trini. Va néixer el 1935 i sempre deia que, junt de son pare, des de ben menudeta, escoltava el València en una ràdio que tenien. Era tot un privilegi en aquella època. De menut, sempre contava que hi havia una època en la que les dones acompanyades dels homes entraven gratis i que s'esperaven ella i un grup d'amigues i quan veien un grup d'homes entraven darrere, fent com si foren les dones, perquè no tenien diners com per a comprar-se entrades, però per veure el seu València el que fera falta. Vas inculcar a tots els teus fills i nets eixe sentiment i en disfrutar de grans moments valencianistes junts. Fins que el metge va dir-te que no te tragares el passe, però tu li deies que no, que el València era la teva vida. I ahí estaves, lluitant contra el càncer i contra tots els rivals que s'enfrontaven al nostre València, amb un somriure d'orella a orella cada vegada que cantaven gol, amb totes les nostres forces. Quan vares tornar a recaure, el primer que tornaves a preguntar va ser si podries seguir anant a Mestalla. I el metge te deia que el primer era la teua salut, que no havies de posar-te nerviosa ni fer cap esforç i tu on estaves. A mi el València me dona vida, doctor. Ma abuela era de traca. A més, absolutament totes les nits s'adormia soltant coses del València. Era indispensable perquè el dia següent, quan ens vèiem, debatíem sobre l'actualitat del València. Recorde l'últim partit que vam anar a Mestalla. Va ser el partit de Llegendes a Mestalla. Quin dia tan màgic! Quan ja estava molt maleta i tenia que vindre el metge a comprovar que estava bé, que no estava desorientada ni res, li preguntava que si se'n recordava l'any que va néixer. I ma abuela deia, ui, això és molt difícil. Pregunta'm per l'alineació del València que te la di de carrereta. Estos Nadals li vàrem regalar la maqueta de Mestalla i al vore-la li donà un abraç dient: ai, el meu València, com el vull jo. No he conegut ni coneixeré a ninguna persona que duga tan a dins el València. Per a mi, el sentiment valencianista és ma abuela. El dorsal número 12 és el de ma abuela. Des del cel no deixes animar mai. Amb un València.
0: El millor de VCF Media.
2: Hola, soy Diego López. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
0: València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància cero.
3: ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club. Una forma diferente de pertenecer. Una forma premium de crecer.
0: VCF Media Radio. 92.6 FM. 24 horas al día parlant del Valencia. Mateix Club. Nova Era.

0: a Bores y las Apps. Les preguntes del Valencia a VCF Radio.
1: El diario Deportes, publicó en su portada un 20 de marzo de 1972 el siguiente titular: Valencia 1, Sánchez Ibáñez 2. El gol del Valencia lo marcó Antón. ¿Ante qué equipo? Repito la pregunta. El diario Deportes publicó en su portada un 20 de marzo de 1972 el siguiente titular: Valencia 1, Sánchez Ibáñez 2. El gol del Valencia lo marcó Antón ante A. Atlético de Madrid, B. Barcelona, C. Luxemburgo, D. Real Madrid. Te voy a repetir la pregunta por última vez. El diario Deportes publicó en su portada un 20 de marzo del 72 el siguiente titular: Valencia 1, Sánchez Ibáñez 2. El gol del Valencia lo marcó Antón ante el Atlético de Madrid, Barcelona, Luxemburgo o Real Madrid. ¿Todo tuyo, Arsenio?
2: Sí, fue contra el Real Madrid.
1: ¿Lo sabes? ¿Quieres saberlo?
2: No la portada de eso, pero recuerdo que estábamos ahí para ganar la Liga de Valencia del Real Madrid y nos tocó jugar contra ellos aquí y Sánchez Ibáñez nos hizo un atraco.
1: ¿Tú esto no lo has vivido?
2: No, fue antes de nacer yo.
1: ¿Pero te suena esa historia?
2: Sí, me suena que Sánchez Ibáñez.
1: Sánchez Ibáñez, sí. ¿Crees que es el Real Madrid?
2: Sí.
1: Descartamos Atlético, Barça y Luxemburgo. Contestamos Real Madrid. Joan, ¿tú crees saberla esta?
3: Tampoco.
1: No. Pues Arsenio Pardo va a marcar la opción D, Real Madrid. Y vamos a comprobar. Buscamos. Ha sonado antes el sonido de que repitiera la pregunta. Pero efectivamente, enhorabuena, Arsenio. Iba a decir que buscábamos ese nombre del Real Madrid, buscábamos el equipo que protagonizó esa portada, sobre todo la protagonizó el colegiado del partido, Sánchez Ibáñez, el diario Deportes, un 20 de marzo de 1972, después de que el partido se jugara el día de San José.
4: VCF Radio, la radio oficial del teu equipo.
0: Ya está disponible la app del Valencia Club de Fútbol. Descárgate la app de forma gratuita en la App Store y la Play Store y tendrás noticias en primicia, todos los contenidos digitales del club y muchas más cosas que están por venir. Más Valencia, conmigo siempre. Mismo club, nueva era.
5: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques i en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan. Heu sé, a tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
6: Hola, sóc Vicent Abril. Escolta tots els nostres partits en la ràdio oficial del club.
7: VCF Edu.
0: La salut valencianista a VCF Radio.
3: La Fundació Te Dona Vida. Hem parlat de higiene, d'alimentació, de vacunes, de primers auxilis. Avui anem a parlar amb el doctor de l'Acadèmia Álvaro Sala de la sang, i de la seva importància, perquè la setmana que ve, el dimarts pròxim, el dia 10 de novembre, serà la primera donació de sang de la temporada a l'estadi de Mestalla. Com sabeu, la Fundació del València porta més de 10 anys col·laborant amb el Centre de Transfusió de Sang de la Comunitat Valenciana, i n'hi ha que dir-ho, tots els anys la veritat és que és un autèntic èxit de donacions la que fan els aficionats del València en especial, però també la gent en general que acudeix a Mestalla a donar sang. Ja sabeu, este pròxim dimarts, tots a Mestalla, tots a donar sang, i allí també estaran, com sempre, una representació de jugadors del València. Doctor Álvaro Sala, què tal? Bona vesprada.
8: Hola, bona vesprada, Robi.
3: La sang, que important és, eh?
8: Correcte, així és veritat. I jo també aniré el dimarts a donar sang, per supòs.
3: El doctor, el primer ahí.
8: Clar que sí.
3: Bueno, pues anem amb les preguntes de xiquets de l'Acadèmia, com cada dijous en esta secció avui dedicada a la sang. Primera pregunta.
9: Soy Gonzalo y quiero preguntarle al doctor por qué es necesario donar sangre.
8: Pues mira, es muy importante ya que es un acto solidario y de participación ciudadana y además beneficia a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque la sangre no se puede fabricar. Entonces, la única manera de aportar sangre es mediante la donación altruista de la gente. Entonces, es muy importante ya que puede ayudar a personas que tengan que operarse, personas que hayan tenido un accidente, una enfermedad de cáncer, una enfermedad crónica, una leucemia y que requieren un trasplante. Es un acto sencillo, seguro, ¿de acuerdo?, que no es doloroso, está realizado por profesionales y que no conlleva ningún riesgo para nosotros, pero va a beneficiar a mucha gente que está enferma.